0: Sentíem el tríptic per a piano Estampes de Claude Debussy, Pagodes, El vespre a Granada i Jardins sota la pluja. Ens acompanyava el pianista Zoltán Kocsis.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit sentirem la quarta simfonia en sol major de Gustav Mahler en la versió de la soprano Reri Grist i l'Orquestra Filarmònica de Nova York dirigida per Leonard Bernstein.

0: Acabem de sentir la quarta sinfonia en sol major de Gustav Mahler en la versió de la soprano Reri Grist i l'Orquestra Filarmònica de Nova York dirigida per Leonard Bernstein.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir el concert per a oboè i orquestra en do major Kühel 271K de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de Hans-Peter Westermann, oboè i el Concertos Musicus de Viena sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

Hem sentit el concert per a oboè i orquestra en do major Kühl 271K de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de Hans-Peter Westermann, oboè, i els membres del Concertos Musicus de Viena sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A continuació ens acompanya el cançoner de Pedrell de Robert Gerhard. Els intèrprets seran el tenor Josep Benet i l'orquestra de cambra del Teatre Lliure dirigida per Josep Pons.

0: Hem sentit el cançoner de Pedrell, de Robert Gerhard, interpretat pel tenor Josep Benet i l'orquestra de cambra del Teatre Lliure, dirigida per Josep Pons.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

De Carl Maria von Weber podrem sentir ara el quartet en piano en si bemoll, una obra de l'any 1809 que consta dels moviments Allegro, Adagio ma non troppo, Minuet i Presto. El sentim en la versió de Jean-Louis Hagenaro, piano, Alexis Gaperin, violí, Pierre-Henri Schurep, viola i Cecilia Zahn, violoncel.

S'acaba aquí el quartet en piano en si bemoll major de Carl Maria von Weber, que hem sentit en la versió de Jean-Louis Hagenauer, piano, Alexis Galperin, violí, Pierre-Henri Chourep, viola i Cecilia Zahn, violoncel.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb el cicle de Lieder Gesänge des Harfners, Deutsch 480, de Franz Schubert, un cicle que ens interpretaran el baríton Matthias Gerne i el pianista Erika Schneider.

0: El baríton Matthias Gerne amb el pianista Eric Schneider ens ha interpretat el cicle de Lieder, Gesänge des Harfners, Deutsch 480, de Franz Schubert.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: De Manuel de Falla us convidem ara a sentir el concert per a clavecí i cinc instruments en la versió de Joaquín Achucarro, clavecí i membres de l'Orquestra Simfònica de Londres. Dirigeix Eduardo Mata. L'enregistrament és de l'any 1977.

Manuel de Falla és l'autor d'aquest esplèndid concert per a clavecí i cinc instruments, compost entre els anys 1923 i 1926. Sentíem Joaquín Achó Carró clavecí i membres de l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció d'Eduardo Mata.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar, us convidem a sentir la quarta simfonia, opus 98, de Johannes Brahms, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Leonard Bernstein.

0: Hem sentit la quarta simfonia opus 98 de Johannes Brahms en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Leonard Bernstein.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Sentirem ara a Catalunya Música la sonata per a violí i piano número 8 en sol major, opus 30, número 3, de Ludwig van Beethoven, en la versió de Joseph Fuchs, violí, i Arthur Balzan, piano. És un enregistrament de l'any 1952.

S'acaba aquí la sonata per a violí i piano número 8 en sol major, opus 30, número 3 de Ludwig van Beethoven, obra de l'any 1802, que hem sentit interpretada per Josef Fuchs, violí, i Arthur Balz, en piano, en un enregistrament de l'any 1952.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb una de les obres mestres de Maurice Ravel, el concert per piano en sol. El centrem en la versió de la pianista Marta Argerich i l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Claudio Abbado.

0: Acabem de sentir el concert per piano en sol de Maurice Ravel, tal com l'interpretava la pianista Marta Argerich amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Claudio Abbado.
1: Catalunya Música. Nocturn.
0: Tot seguit ens acompanya la cinquena simfonia, la Reforma, opus 107, de Félix Mendelssohn. La sentim interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per John Eliot Gardiner.

0: L'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per John Eliot Gardiner, ens ha interpretat la cinquena sinfonia, La Reforma, opus 107, de Félix Mendelssohn.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Continuem endavant la programació de Catalunya Música, ara sentint la sonata per a piano en do major, Kügel 330 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens acompanya Alicia de la Rocha en un enregistrament de l'any 1990.

0: La pianista Alicia de la Rocha ens oferia la sonata per a piano en do major Kühl 330 de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Catalunya Música.

0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
0: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

Continuem endavant la nostra programació ara per sentir un vals de Johann Strauss, fill, Wein, Weib und Gesang, vi, dones i cançons, opus 333. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Pretr, un enregistrament fet en directe a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener del 2010.

0: S'acaba aquí el vals Weinweib und Gesang, Vi, dones i cançons, opus 333 de Johann Strauss, fill. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per George Pretre, en un enregistrament fet a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener del 2010.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Sentim ara el recull de peces per piano, Jocs 2, de Boleslav Martinu, en la versió del pianista Giorgio Kukl.

0: Hem sentit el recull de peces per piano Jocs 2 de Bohuslav Martinu, interpretat per Giorgio Kukl.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: De Leopold Mozart, el pare de Wolfgang Amadeus, sentirem tot seguit el concert per a trompeta i orquestra en re major en la versió de Maurice André, trompeta, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan.

0: Maurice André Trompeta i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, ens oferien el concert per a trompeta i orquestra en re major de Leopold Mozart.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuarem amb la cantata Io son pur solo, d'Alessandro Scarlatti, que ens interpretarà la soprano Susana Crespo amb el conjunt Música Poètica.

0: Era la cantata Io son pur solo d'Alessandro Scarlatti. L'interpretava la soprano Susana Crespo amb el conjunt Música Poètica.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: De Leos Janáček podrem sentir tot seguit el conte per a violoncel i piano, una obra de l'any 1910 basada en el poema èpic La llegenda del tsar Berendei. Ens acompanyen Christopher van Campen, violoncel, i Paul Crossley, piano.

És el conte per a violoncel i piano de Leos Janáček que hem sentit interpretat per Christopher van Campen, violoncel, i Paul Crossley, piano.

Ara us convidem a sentir la suite francesa per clave número 1, número de catàleg 812 de l'àlbum d'Anna Magdalena de Johann Sebastian Bach. L'intèrpret és el clavecinista Nicholas McGuigan.

0: Nicholas McGuigan Clave ens interpretava la suite francesa per clavecí número 1, número de catàleg 812 de l'àlbum d'Anna Magdalena de Johann Sebastian Bach.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Música de Dmitri Shostakovich per continuar la nostra programació. Sentim la suite de jazz número 1, una obra composta l'any 1934 i que consta d'un vals, una polca i un foxtrot. Ens acompanya la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Ricardo Celli.

0: S'acaba aquí la suite de jazz número 1 que Dmitri Shostakovich va compondre l'any 1934. Hem sentit el vals, la polca i el foxtrot en la versió de la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam sota la direcció de Ricardo Celli.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb la improvisació a partir del Passamezzo Moderno de Diego Ortiz, que ens interpretarà el conjunt More Hispano sota direcció de Vicente Parrilla.

0: Hem sentit la improvisació a partir del Passamezzo Moderno de Diego Ortiz, tal com l'interpretava el conjunt More Hispano dirigit per Vicente Parrilla.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Continuem la programació de Catalunya Música sentint la suite per a orquestra en fa major, opus 33, que Albert Roussel va compondre l'any 1926. L'obra consta dels moviments Preludi, Sarabanda i Giga. Ens acompanya l'Orquestra Nacional de l'Illa de França sota la direcció de Jacques Mercier.

0: Albert Roussel és l'autor d'aquesta suite per a orquestra en fa major, opus 33, obra de l'any 1926, que sentíem en la versió de l'Orquestra Nacional de l'Illa de França, dirigida per Jacques Mercier.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir l'Andante amb variacions per mandolina i piano número 44B de les obres no catalogades de Ludwig van Beethoven en la versió de Lajos Mayer, mandolina, i Imre Roman, piano.

0: Hem sentit l'Andante amb variacions per mandolina i piano en re major, número 44B de les obres no catalogades de Ludwig van Beethoven, en la versió de Lajos Mayer, mandolina, i Imre Roman, piano.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música. Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. Amb Xavier Chavarría.
1: Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Compositor de la Setmana, aquest programa que al llarg de 5 capítols repassa i explora la producció musical dels grans compositors des d'una perspectiva diferent, fixant-nos en una etapa concreta de la biografia del músic i coneixent-ne el context, l'escenari històric i vivencial en què es va crear tot el repertori que us proposem, en quines circumstàncies van néixer totes aquestes obres que us proposem escoltar aquí al programa. Es tracta de descobrir episodis especialment significatius en la vida dels compositors, un moment crucial, transcendental per al creador. I el que us proposem és escoltar una selecció de les obres que va compondre, obres sorgides en aquesta etapa especial, nascudes en aquest context biogràfic, és a dir, descobrir vivències, anècdotes, viatges, sentiments, emocions, èxits, amors o decepcions i tot allò que ens pugui ajudar a entendre millor tota aquesta música, escoltar aquestes obres amb més perspectiva i amb una nova llum per gaudir-les plenament. Això és el compositor de la setmana que us presenta aquest qui us parla, Xavier Chavarría, i que aquesta setmana, aquests dies, dedica tota la seva atenció al compositor anglès Edward Elgar.
0: El compositor de la setmana.
1: Efectivament, el compositor protagonista d'aquests dies a Catalunya Música és Edward Elgar. Estem explorant la producció musical dels primers anys com a compositor d'Edward Elgar. No pas de joventut, perquè Elgar va començar a escriure quan tenia 30 anys gairebé i no es va consagrar fins als 40 llargs, amb aquelles famoses variacions enigma que vam escoltar en el segon capítol. Per cert, us recordem que podeu recuperar tots els capítols, tots els programes anteriors del compositor de la setmana a la nostra pàgina web, on hi trobareu no només el programa que es va emetre per antena, sinó amb més continguts i amb més explicacions. Fins i tot són capítols un palet més llargs del que acostumem a emetre per antena. Doncs bé, Edward Elgar, durant aquests anys finals del segle XIX, encara no era gaire conegut. Com va assolir aquesta fama, aquest renom, aquest prestigi i sobretot aquesta estimació entre el públic anglès? És el que us estem explicant en aquests capítols del Compositor de la Setmana i deixem per una altra ocasió totes les obres, diguem-ne, de gran envergadura, els concerts per a violoncel i orquestra, les sinfonies, la música de cambra, que van ser compostes ja en ple segle XX i quan ja estava completament consagrat. Això ho deixarem per una nova ocasió, perquè aquests dies ens ve de gust d'escoltar aquestes petites joies, o no tan petites, algunes les que l'han consagrat com un compositor no només de reputació, sinó molt estimat especialment entre els anglesos. Música com aquesta.

Ja ho veieu, aquesta és la música que va compondre Eduard Elgar en aquests tombants de segle XIX-XX, 1900-1901. Aquesta és la marxa de pompa i circumstància convertida en una peça coral per a la oda per a la coronació del rei Eduard VII, el 1901. Land of Hope and Glory és com es titula aquesta versió coral de la versió instrumental original que va compondre el 1901 Eduard Elgar i que s'ha convertit gairebé en un himne oficiós de la Gran Bretanya. I és que la música d'Elgar, en aquesta època exactament en la qual estem basant-nos, en aquests dies estem escoltant, és indissociable del mitjà en el qual va viure, del context. Aquell món era el de l'Anglaterra eduardiana, optimista, orgullosa de si mateixa, aquella Anglaterra imperial, nacionalista, anterior a la Primera Guerra Mundial i que dominava gairebé una tercera part del món. Era un imperi colonial extraordinari que tenia la seva banda sonora en aquesta música també que estem escoltant i en moltes altres que va escriure Eduard Elgar, tot i que ell no era precisament una persona vinguda del món militar, ni molt menys, ni imperialista. Era un personatge humil, modest, nascut en una família més aviat humil, de províncies, al sud d'Anglaterra, però que va acabar consagrant-se com un gran compositor i va ser utilitzat precisament per l'efectivitat de la seva música, per aquesta música grandiloquent i pomposa que va arribar a compondre. De fet, el van impulsar a escriure aquest tipus de música, ell no estava gaire per aquestes qüestions. Seria absolutament injust veure en Elgar només això. Elgar va ser un dels compositors més importants de la seva època, un dels més importants a Anglaterra en tota la història, un autèntic postromàntic que va crear pàgines d'una enorme bellesa al llarg de tots aquests anys. Més enllà de les espectaculars, grandioses marxes de tots conegudes, com aquesta que estem sentint de fons, que exalten aquest fervor patriòtic anglès, Elgar va ser capaç també de compondre música molt recollida i d'una gran bellesa que no té res de patriòtic com aquesta.

El que estem escoltant és una altra de les obres que avui escoltarem en aquest programa i que és tota una descoberta, una sorpresa. És la introducció i allegro per a quartet de corda i orquestra de corda, l'Opus 47, una obra del 1905, que tancarà, que clourà aquest cinquè i últim capítol que dediquem aquí al compositor de la setmana, a Eduard Elgar. Aquesta obra és d'una bellesa captivadora, ja ho veureu, molt interessant, amb aquests tocs de música folklòrica galesa i també de música barroca, perquè sembla un concerto grosso, però la romàntica, ja veureu que és tota una descoberta i va ser composta en aquesta mateixa època en què Elgar escrivia les seves marxes de pompa i circumstància una miqueta a contracor. Avui us posarem en context de tota aquesta producció. Però encara començarem parlant-vos d'una altra obra que no és gaire coneguda, però que també és tot un himne, no pas a Anglaterra, sinó a la ciutat de Londres, aquest poema simfònic titulat Cocaine.

Estem sentint tastets d'aquest poema simfònic titulat Cocaine. L'entrada d'aquell nou segle XX es va presentar molt prometedora per a Edward Elgar, que ja havia assolit un gran èxit no només amb les variacions Enigma del 1899, sinó també amb el seu oratori El somni de Gerontius, que es va estrenar el 1900, no va tenir gaire èxit, però després va anar creixent i fent-se un bon lloc al cor i en els auditoris també a Anglaterra, i també a Alemanya i a la resta d'Europa, pràcticament. El matrimoni Elgar, recordem que Elgar estava casat amb Alice Roberts, que tenia 9 anys més que ell i que era la filla d'un militar anglès de l'època colonial, vivia en un moment dolç i es van voler traslladar a una casa més gran a la vila de Malvern, ben a propet de la ciutat de Worcester, on havia nascut Edward Elgar. I realment estaven a punt de viure grans moments en la seva vida. El primer va ser l'estrena d'aquesta obertura Cocaine, la popular obertura que és un retrat de la ciutat de Londres. Després va arribar la invitació per escriure la oda per a la coronació d'Eduard VII, que conté una versió coral d'aquestes marxes de pompa i circumstància, aquesta que us hem posat just a l'inici del programa. Els honors més formals van començar amb el nomenament com a doctor honoris causa en música per la Universitat de Cambridge. Però fixeu-vos en la circumstància. La situació econòmica d'Elgar en aquell moment, a principis del segle XX, era tan desesperada, eren tan pobres, que va pensar fins i tot a renunciar a aquest doctorat de Cambridge perquè no es podia comprar la roba

Però és curiós perquè Elgar, després d'aquests viatges, va començar a veure que a Alemanya es feia la música més ben feta que no pas a Anglaterra, i ho va dir obertament. Ai, ai, ai. Efectivament, Elgar va escriure a la seva família afirmant la superioritat dels cantants i dels músics alemanys davant dels anglesos per la seva capacitat i per la seva comprensió de les obres que interpretaven. Això ho va declarar Eduard Elgar. Malgrat aquestes manifestacions, Elgar es portava molt bé amb els cantants aficionats britànics. Recordem que escrivia molt per als cors amateurs que hi havia arreu d'Anglaterra. I sobretot es portava molt bé amb els músics de les orquestres professionals, els quals comprenia profundament, perquè recordem-ho que ell mateix va tocar en una orquestra durant els anys de joventut, era violinista, va acabar sent el concertino de l'orquestra de Worcester. I excepcionalment bona era la seva relació amb la London Symphony Orchestra, a la qual va dirigir no només a Anglaterra, sinó també quan feia música pròpia, quan interpretaven obres d'Elgar, ell mateix dirigia, i també se l'enduien de gira per Europa o per Anglaterra amb programes molt més amplis. Elgar era el principal director convidat d'aquella orquestra que acabava de néixer, la London Symphony Orchestra. De fet, les gires eren una necessitat econòmica d'Eduard Elgar, com abans ho havia estat el seu treball com a violinista en orquestres de províncies. La composició li donava massa pocs diners i la concessió d'honors acadèmics, com aquests doctorats honoris causa, no li donaven cap mena de suport econòmic. Per tant, Elgar s'havia de guanyar la vida dirigint orquestres.

La música d'Edward Elgar començava a ser molt estimada pels anglesos, que acaben convertint algunes de les seves obres en autèntics himnes nacionals perquè fa a la popularitat en el seu país. Edward Elgar és el gran protagonista del compositor de la setmana aquests dies i en aquest cinquè i últim capítol ara sí arribem al moment culminant de la seva música, o si més no, de la música més coneguda, més cèlebre, més estimada, especialment a Anglaterra. Aquests grans himnes que va compondre, aquestes marxes de pompa i circumstància compostes, fixeu-vos, entre 1901, la primera i la segona el 1901, i la cinquena la va compondre el 1930. Avui n'escoltarem 4. Si escolteu el programa a través de la pàgina web, n'escoltarem 4, les que va compondre el 1901, 1904 i 1907, però si escolteu el programa per antena, n'escoltarem la primera i la segona, que sonen així.

Estem sentint tastets de la segona marxa de Pompa i Circumstància, que no és tan cèlebre com la primera, no patiu que les escoltarem totes dues, i que són obres molt cèlebres degut a que s'han convertit pràcticament en autèntics himnes pels anglesos i que s'interpreten sempre de forma obligatòria pràcticament en l'última nit del Festival Proms de Londres. Actualment encara es fa d'aquesta manera. Quan se li va acudir el tema més lent de la secció central de la primera marxa, aquell fragment que sembla gairebé un himne, aquell que tots coneixem, Elgar li va dir a la seva amiga Dora Penny: «Tinc una melodia a la ment que deixarà tothom atònit. És aquesta».

Ara sí, ja estem sentint aquest trio, de fet, la part central d'aquesta marxa número 1 de Pompa i Circumstància, que va acabar convertint fins i tot en un himne cantat, Eduard Elgar, en acabat us ho explicarem. Aquestes dues primeres marxes van ser estrenades a Londres l'1 de març de 1901 i es van interpretar en un concert dels Proms de Londres que va dirigir Henry Wood, que més tard, fixeu-vos, va escriure que, quan es van interpretar, per primera vegada quan es van estrenar,

El públic es va aixecar de les cadires i va demanar a crits que repetís l'obra sencera i es van haver de repetir no una, sinó dues vegades. Va ser la primera i única vegada en la història que es va concedir un bis doble, és a dir, interpretat dues vegades seguides en els concerts proms de Londres a una peça per a orquestra. Són les paraules de Henry Wood, que va ser el director d'aquella primera interpretació de l'estrena d'aquestes marxes de pompa i circumstància. De fet, el mateix Elgar va confessar: "Mai oblidaré l'escena al final de la primera marxa, la marxa en re major. La gent simplement es va posar dempeus i va començar a cridar. Vaig haver de dirigir-la una altra vegada amb el mateix resultat. En realitat, es van negar a permetre que continués el concert amb el programa que estava establert. Només per restablir l'ordre, vaig haver de dirigir per tercera vegada aquesta marxa." No molt més tard, Eduard VII va suggerir que es posés lletra en aquesta melodia i així es va fer amb el títol de Land of Hope and Glory.

Efectivament, l'estem sentint de fons. Déu-n'hi-do, aquest Land of Hope and Glory va ser una petició del rei Eduard VII amb motiu de la seva coronació. Li va demanar a Elgar que compongués una obra posant música als textos d'Arthur Christopher Benson a l'Oda per a la coronació, per a un concert de gala a la Royal Opera House el mes de juny de 1901. Fixeu-vos, al cap de 3 mesos. Amb l'aprovació del rei, Elgar va començar a treballar en una obra de grans dimensions per a cor i orquestra. La contralto Clara Watt el va convèncer perquè adaptés les paraules de Benson en aquell tema tan bonic d'aquesta primera marxa de pompa i circumstància, i Elgar li va demanar permís al poeta per ampliar el text i permetre-li incloure'l en aquesta obra. El compositor va incorporar en la nova versió vocal de l'Oda aquest fragment de les marxes de pompa i circumstància, és a dir, són dues obres diferents, però incrustada en aquesta oda per a la coronació del rei Eduard VII, i va col·locar aquest fragment tan conegut que estem sentint de fons. Els editors de la partitura se'n van adonar del gran potencial de les paraules, terra de glòria i esperança, i van demanar als dos autors, el de la lletra i el de la música, que fessin aquesta nova revisió per publicar la peça com una obra autònoma. Aquesta versió va ser tan popular que se la considera gairebé un himne no oficial britànic. És aquesta música.

I si Elgar fins aleshores era força conegut, ara ja es va convertir definitivament en un home absolutament famós al seu país. Els honors li van començar a ploure per totes bandes, honors que van incloure títols en universitats nord-americanes i tot. El van nomenar doctor honoris causa a la Universitat de Yale. El 1904 li van donar el grau de cavaller de l'Ordre de l'Imperi Britànic, aquell xicotet que havia començat a tocar el violí en orquestres de províncies. I aquell va ser l'any també en què es va organitzar fins i tot un festival de 3 dies amb 3 concerts exclusivament interpretant música d'Elgar al Covent Garden de Londres. Va ser el gran èxit d'Edward Elgar. Doncs ara sentirem la primera i la segona d'aquestes marxes de pompa i circumstància, una de les obres més cèlebres de la música anglesa de tots els temps. Novament, l'Orquestra Simfònica de Londres, en aquest cas dirigida per Barry Tuckwell, en un enregistrament del 1988. Són la primera i la segona d'aquestes marxes de pompa i circumstància, totes dues compostes l'any 1901.

0: Doncs aquestes eren les marxes de pompa i circumstància, la primera i la segona, que daten del 1901 en la versió original, orquestral exclusivament, però recordem que la primera, en aquell fragment tan solemne que hi ha al centre, que és tècnicament un trio, doncs Elgar va posar text, aquest text de terra, de glòria i d'esperança, Land of Hope and Glory, amb paraules d'Arthur Christopher Benson i que s'ha convertit gairebé en un himne oficiós pels anglesos. La versió que sentíem era de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Barry Tuckwell.
1: El compositor de la setmana.
0: Doncs ja tenim a Edward Elgar consagrat com un compositor gairebé nacional, un dels grans compositors de la música anglesa de tots els temps, gràcies a aquestes obres que hem estat escoltant avui i també ahir, El somni de Gerontius, dimarts, amb aquelles variacions enigmes. Ja sabeu que podeu recuperar tots aquests programes a la nostra pàgina web i els sentireu amb més continguts i amb més música, també. Ens situem ara al mes de març de 1904, a les acaballes ja d'aquesta setmana que li dediquem a Edward Elgar. Al Covent Garden va tenir lloc aquest festival que va durar 3 dies amb 3 concerts amb la interpretació de manera exclusiva d'obres d'Edward Elgar, un honor que mai abans havia assolit cap altre compositor anglès. Fixeu-vos què va dir el diari Times. Si algú hagués pronosticat fa 4 o 5 anys que el Royal Opera House s'ompliria fins al sostre de públic per la interpretació d'un oratori d'un compositor anglès, probablement hauria estat catalogat com un boig. Efectivament, això és el que va passar el mes de març de 1904 amb la música d'Elgar i amb aquest somni de Gerontius, un concert al qual hi van assistir fins i tot el rei i la reina d'Anglaterra, que va dirigir Hans Richter, i aquest només va ser el primer d'una sèrie de concerts que es van celebrar al Royal Opera House en honor del gran compositor de l'Imperi Britànic, en aquell moment, Edward Elgar.

El rei i la reina van tornar a venir en aquests concerts dedicats a Elgar la nit següent. Es va estrenar a Londres el seu oratori Els Apòstols, que s'havia escoltat l'any anterior al Festival de Birmingham. Ja tornem en aquests grans festivals corals amb cors amateurs pels quals Elgar escrivia moltes obres, com aquest oratori Els Apòstols, que aquí no escoltarem. El concert final del festival, el tercer, el va dirigir el mateix compositor, Edward Elgar, i va ser principalment orquestral. Contenia l'extracte de la cantata Caractacus, la representació completa del cicle de cançons Sea Pictures, és a dir, les imatges marines, que ja vam escoltar en el tercer capítol d'aquesta setmana, les va interpretar Clara Watt, que va ser qui va estrenar-les també, i també van sonar obres orquestrals com l'obertura Froissart i les variacions Enigma i també aquesta obertura Cocaine que hem sentit al principi del capítol d'avui. I, evidentment, també van sonar dues marxes de pompa i circumstància. En aquell moment només n'havia escrit dues, la primera i la segona, i l'estrena d'una nova obra orquestral, In the South, a Lazio, una obertura inspirada en les vacances que va passar a Itàlia el compositor amb la seva esposa.

La nova vida com a celebritat d'Edward Elgar va tenir els seus avantatges i els seus inconvenients. Va veure la seva vida privada interrompuda constantment i va començar a tenir problemes de salut. Recordem que en aquell moment Edward Elgar vorejava els 50 anys. El 1903, Edward Elgar es va queixar al seu bon amic Jagger que la seva vida era un continu abandonament de les petites coses que més m'agraden. Ja no podia fer allò que més li agradava perquè era massa famós. Elgar va ser nomenat cavaller de l'Imperi Britànic al Palau de Buckingham el dia 5 de juliol de 1904. El mes d'agost es va traslladar al costat de la seva família a una nova casa als afores de Hereford, una casa a Place Gwyn, amb vistes al riu Wye, on van viure fins l'any 1911. I entre 1902 i 1914, Edward Elgar va assolir el punt culminant de la seva popularitat. Va viatjar fins a 4 vegades als Estats Units. En un dels viatges va ser convidat com a director d'orquestra, va dirigir diversos concerts i això li va reportar bons ingressos econòmics per la interpretació de la seva música. De fet, aquell mateix any 1904, un riquíssim home de negocis anglès, Richard Payton, va donar, atenció, 10.000 lliures esterlines a la Universitat de Birmingham per crear una càtedra de música a condició que l'ocupés Edward Elgar. La universitat va acceptar, deixant ben clar que Elgar no tenia cap obligació lectiva ni havia de fer cap classe ordinària, amb excepció d'una sèrie de conferències que Elgar va acabar impartint entre el mes de març de 1905 i el mes de novembre de 1906. El tema era absolutament lliure, podia escollir parlar del que volgués, i aquestes conferències es van acabar convertint sempre en una mena de diatriba contra la jerarquia musical establerta en la música britànica d'aquell temps, cosa que, evidentment, va suscitar una certa polèmica. I és que Edward Elgar atacava no només els músics mal preparats de les orquestres angleses, sinó també els crítics musicals i a la música anglesa en general. Elgar havia tastat la música alemanya, als Estats Units, havia tastat la música dels grans compositors centroeuropeus i veia que a Anglaterra li faltava un bull encara una miqueta, però ell mateix va representar aquest renaixement de la música anglesa. La principal composició d'aquests anys, el 1905 concretament, va ser la introducció i allegro per a cordes dedicada a Samuel Zamford, que era professor de la Universitat de Yale. Elgar va visitar els Estats Units aquell mateix any 1905 per dirigir la seva música i va acceptar aquest doctorat honoris causa a la Universitat de Yale. Aquesta obra va ser la introducció i allegro per a cordes, opus 47. Aquesta obra...

Estem sentint la introducció i l'allegro per a cordes, l'Opus 47, compost per Eduard Elgar l'any 1905 i que s'havia de representar en un concert monogràfic amb les seves obres, que es va celebrar a Londres el dia 8 de març de 1905 a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Londres. Aquesta obra està escrita, fixeu-vos, per a quartet de cordes i orquestra de cordes. És com una mena de concerto grosso barroc, però a la romàntica, on hi ha passatges d'un gran lirisme, audàcies harmòniques i tímbriques i fins i tot hi ha una fuga. I hi ha també evocacions del folklore galès, barrejades amb un cert aire barroc, però molt lírica i, això sí, plenament romàntica. Una obra sorprenent pel que fa a la sonoritat d'aquesta obra. És molt rica, molt variada, fascinant, tot i que només hi ha instruments de corda, no hi ha ni un sol instrument de vent. Malgrat que l'acollida inicial de la crítica va ser més aviat tèbia, la partitura ben aviat es va consolidar i va ser reconeguda com una de les obres mestres d'Eduard Elgar. I realment és una obra d'una gran categoria musical. És com una mena de poema simfònic per a orquestra de cordes, amb uns solistes que són un quartet de cordes i que té diversos temes molt destacats. L'obra està dedicada, recordem-ho, a Samuel Sanford, que havia estat fonamental perquè Elgar pogués viatjar en diverses ocasions als Estats Units i perquè li concedissin el doctorat honoris causa per la Universitat de Yale. Això va passar el 28 de juny de 1905. I en aquest acte, per cert, es va interpretar per primera vegada la marxa de pompa i circumstància en una cerimònia i a partir d'aleshores vinga a interpretar aquesta marxa de pompa i circumstància en cerimònies universitàries i en tota mena de cerimònies. Doncs ara la sentirem, aquesta obra, Introducció i Allegro per a quartet de corda i orquestra de corda, Opus 47 d'Eduard Elgar, una obra del 1905. La sentirem aquí en la interpretació de l'Orquestra Filarmònica de Viena amb el quartet Kuchel i dirigits per John Eliot Gardiner. Gardiner, gran director anglès, aporta aquest top britànic a la interpretació. L'enregistrament és de l'any 2002 i editat pel segell Deutsche Grammophon. Escoltem la introducció i allegro d'Eduard Elgar.

0: Doncs així s'acaba aquesta obra, una de les obres mestres d'Edward Elgar, gairebé més que no pas aquestes molt més conegudes i més populars d'aquest compositor. Aquesta és la introducció i allegro per a quartet de corda solista i orquestra de corda. És l'Opus 47, una obra que va compondre Edward Elgar l'any 1905, dedicada a Samuel Sanford, que havia proporcionat a Elgar la possibilitat de viatjar i de dirigir les seves obres als Estats Units i que fins i tot va ser un dels principals valedors d'aquest doctorat honoris causa en música per la Universitat de Yale, que se li va concedir a Edward Elgar el 28 de juny de 1905 amb motiu d'un dels viatges que va fer per dirigir la seva música. La interpretació que acabem d'escoltar d'aquesta introducció i allegro per a quartet de corda i orquestra de corda ha anat a càrrec de l'Orquestra Filarmònica de Viena i del quartet Küchel, dirigits per John Elliot Gardiner.
1: El compositor de la setmana.
0: Doncs així s'acaba aquest cinquè i últim capítol del compositor de la setmana aquí a Catalunya Música, que hem volgut dedicar a Edward Elgar i aquests anys de consagració musical des del no-res, pràcticament, escrivint música de saló per a petits burgesos de les províncies angleses, en aquell Worcester de finals del segle XIX, fins a la consagració en què Edward Elgar és nomenat doctor honoris causa, és nomenat Sir, és nomenat Lord de l'Imperi Britànic, és escoltat fins i tot per la reialesa anglesa i la seva música sona no només a Londres, a Anglaterra, arreu d'Europa, sinó també als Estats Units. És la consagració que va viure Edward Elgar com a gran compositor a tombants de segle XIX i XX. I hem escoltat les obres d'aquesta època, que esperem que hagi estat tota una descoberta, una sorpresa, no només als elements biogràfics que contextualitzen tota aquesta música, sinó també algunes de les seves obres que no s'escolten gaire en els repertoris de concerts. És una autèntica llàstima. Hem volgut reivindicar aquí aquest compositor anglès, un dels més importants en la història d'aquest país, en el món musical, Edward Elgar, aquí el compositor de la setmana. Xavier Echevarria, autor dels guions i de la selecció d'aquest programa, espera que hagi estat tota una descoberta i agraeix la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi i desitja que tingueu un bon divendres, que tingueu un molt bon cap de setmana i que ens trobem novament dilluns per escoltar més bona música contextualitzada. Que acabeu de passar un bon dia, a reveure i fins dilluns.
1: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. A Catalunya Música.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Escolta. Sents. T'agrada? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: del sud.
1: Era Plum Pudding o Pudding de prunes, la primera cançó del cicle Quatre receptes de Leonard Bernstein. N'hem sentit la interpretació que en feien la soprano Mercedes Gancedo i la pianista Beatriz Miralles.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
2: Una vegada hi havia un humil pastor que va anar al mercat per comprar un llop, una cabra i una col. A l'hora de tornar a casa, aquest pastor tenia una barca amb què travessaria el riu amb els animals i la col. Però hi havia un problema. Per a cada compra, el pastor hauria de fer un viatge, ja que en aquesta barca només hi cabien ell i la col, ell i la cabra o ell i el llop. A més, el pastor s'enfrontava al repte següent. Si deixava el llop sol amb la cabra, el llop se la menjaria. I si deixava la cabra sola amb la col, seria la cabra qui es menjaria la col. Per tal de conservar intactes cada una de les seves adquisicions, el pastor tingué una idea. Primer, creuaria el riu amb la cabra, ja que qualsevol altra acció suposaria que el llop es mengés la cabra o que la cabra es mengés la col. Després, el pastor tornaria sol a l'altra riba del riu, tenint ara l'opció de triar per al següent viatge el llop o la col. Si s'endugués el llop, hauria de tornar a buscar la col, amb el risc que, mentrestant, el llop es mengés la cabra. Però si s'emportava la col, hauria de tornar a buscar el llop, arriscant-se que la cabra es mengés la col. Per solucionar-ho, el pastor decidí agafar primer el llop i tornar amb la cabra, per després agafar la col i, finalment, tornar a buscar la cabra. D'aquesta manera, hauria de fer 4 viatges d'anada i 3 de tornada, per tant, 7 viatges en total.

El clàssic problema del llop, la cabra i la col és un trencaclosques de lògica que data del segle IX després de Crist. La clau per poder-lo resoldre és adonar-nos que, per satisfer tots els condicionants, el pastor pot traslladar les compres d'una riba a l'altra del riu en totes dues direccions per obtenir així les combinacions òptimes per mantenir tant la cabra com la col intactes. Un problema que, tot i ser força senzill, requereix un pensament creatiu i que avui dia algoritmes d'intel·ligència artificial com el ChatGPT encara no han sigut capaços de resoldre.

però més enllà de la lògica matemàtica que necessitem per resoldre el problema del llop, la cabra i la col, aquest també és un problema de combinatòria, ja que en repte esbrinar quin seguit de combinacions hem de fer del conjunt format pel pastor, el llop, la cabra i la col. I és que la combinatòria és una especialització de les matemàtiques que se centra a estudiar i comptar el nombre de situacions que es poden produir a l'hora d'ordenar i escollir els elements d'un conjunt finit. Segons com combinem aquestes accions, parlarem de permutacions, variacions i combinacions a les quals podem afegir el factor de la repetició.

Així que avui descobrirem de quines maneres podem implementar la combinatòria a la música, ja sigui jugant amb la sincronització i desincronització d'uns determinats elements, o tal com ens explicarà el nostre convidat d'avui, a partir de modificar com es presenten les idees musicals.

0: Eloi Foguet, benvingut a la cinta de Mòbius.
1: Hola, què tal?
0: Hola, què tal? T'estem presentant amb un dels projectes més peculiars que has fet, encara que per la música que sentim no ho sembli, que és el concurs de Leipzig, el qual porta per subtítol un concert on el públic es posa a la pell del jurat. De què va tot això, Eloi?
1: És la... I rememorar la... el concurs per la plaça de Cantor.
0: Sí.
1: A Leipzig. El Cantor és el coordinador dels internats i també de la programació de diverses esglésies que hi ha a Leipzig. És un concurs que es va realitzar durant l'any 1723, quan va morir l'anterior cantor, que era Kuhnau, i aleshores va quedar la plaça vacant. El primer candidat a ocupar aquesta plaça va ser, per la gent de Kuhnau, doncs va ser intentar que Telemann, que era el compositor de moda del moment i havia estat alumne de Leipzig, d'ocupar aquest espai.
0: Sí.
1: Sembla que Telemann doncs, va voler aconseguir, va aconseguir una oferta per millorar el seu lloc de treball aleshores, i llavors al final va haver de renunciar a aquest oferiment. El segon va ser Graupner, que el que va voler és alternar dues places, allò de funcionariat musical en el moment, i la gent de Leipzig li va dir que no, i finalment li van proposar a un compositor que es deia Johann Sebastian Bach,
0: que no coneixia ningú, no?
1: Que no coneixia ningú, que no venia de del món musical de Leipzig, però que ja era bastant conegut i coneixia molt bé a Graupner i coneixia molt bé a Telemann. I el que diuen la llegenda i tot això és que en la carta d'acceptació de Bach com a nou cantor de Leipzig li van posar que com que no hem pogut tenir els dos millors ens haurem de conformar amb vostè.
0: Només amb Johann Sebastian Bach.
1: S'haurem de conformar amb Bach.
0: Però el públic en aquests concerts qui tria? Aquest veredicte del jurat, qui acaba triant?
1: Nosaltres el que proposem és fer tres blocs musicals en què la gent no sap què anirà a escoltar.
0: És un concert a cegues, no?
1: És un concert a cegues. Vale. No sap el nom de les obres, però no hi ha números de catàleg, evidentment. Només el títol, sonata en fa major, per exemple.
0: Sí.
1: I la gent les escolta a cegues. I al final del concert serà el públic qui decidirà qui és el guanyador d'aquest concurs a cegues i qui es mereix la plaça del nou cantor de Leipzig, adaptat, evidentment, al segle XXI.
0: I qui guanya, qui guanya?
1: Normalment guanya Graupner.
0: Perquè vosaltres ho provoqueu, també, una mica.
1: Una mica, perquè, i no explicarem ara, perquè la gent també volem que vingui al concert,
0: allò de, sí.
1: I en generem encara la intríngulis, no? Però sí que hi ha peces que són més cridaneres, més virtuoses, tot això, que a vegades són més llamineres pel públic en general,
0: sí.
1: I peces que són una mica més rebuscades, tot això, que potser no criden tant l'atenció, però estan molt ben construïdes. I llavors la gent és molt... tira molt fàcil, tira molt fàcil.

Com a flautista de bec, sempre t'ha agradat involucrar-te en tots aquells projectes que trenquin una mica els esquemes habituals de la música clàssica, i un dels més notoris és el quartet de flautes de bec Windu, del qual en vas formar part durant molts anys juntament amb el Marcel Leal i l'Eva Jornet.

0: A veure, Eloi, quina és la filosofia del Windu Quartet? Perquè estem sentint com un mix bastant peculiar, oi?
1: He d'apropar el so de les flautes de bec i posar-ho en un context del segle XXI, en què actualment doncs, demostracions artístiques combinen diferents diferents arts i diferents tècniques, no? I aquí hi ha doncs, instruments acústics, però també hi ha una gravació amb instruments electrònics, hi ha una generació d'efectes, i a part d'això nosaltres ens presentàvem amb un vestuari, amb una il·luminació, amb una escenografia, amb un director artístic.
0: Coreografies, també.
1: Coreografia, també. Per tant, una combinatòria d'arts. En realitat, allò com qualsevol vol conjunt de música pop i música rock a l'actualitat. O sigui, tampoc era una innovació tan gran si no fos que el tipus de repertori que utilitzem està molt enfocat al món de la música clàssica i la música antiga.
0: Però, a més, incorporeu aquest element escènic que comentaves i també el repertori va des del Renaixement fins a la música de nova creació, oi que sí?
1: Sí, fins i tot havíem demanat a compositors que ens fessin obres per als nostres espectacles.

0: Estem sentint un fragment del vostre espectacle Win, que va guanyar 3 Premis Gema de l'Associació de Grups Espanyols de Música Antiga, que concretament són Premi a Millor Espectacle d'Innovació, Premi del Públic a Millor Grup de Música Antiga i Premi a Millor Grup Jove. Quins elements diferencials creus que té el quartet Windu en respecte a altres formacions, sobretot a l'estat espanyol, i també concretament amb aquest espectacle?
1: A veure, com a quartet de flautes de Vic, som l'únic quartet de flautes de Vic professional que existeix, Windu ho és. Uh-huh. A part d'això, aquesta combinatòria d'estils de música electrònica...
0: Ho estem sentint.
1: I tot això, i ho estem veient, que la tralla aquesta, que allò de... Mentre estem tocant variacions sobre un tema espanyol, un obstinat del Renaixement espanyol, a més recordo que vaig vestit o anàvem vestits en aquesta secció amb sabates de taló.
0: Sí, vestits de dona amb un camisó. Sí.
1: Amb camisó,
0: fotos,
1: tot això.
0: Sí, sí, sí. Ja hi ha allò, testimonis.
1: Sí, sí, sí, això allò, es parla, es diu, mm-hmm. es diu que anàvem vestits d'aquesta manera. I bàsicament és aconseguir cridar l'atenció d'un públic que normalment per escoltar aquest tipus de repertori, vestits de negre amb una solemnitat que es presta normalment al repertori històric, doncs no vindria. I aleshores nosaltres intentem apropar-lo. Windu sempre ha intentat apropar aquest tipus de públic.

0: Estem sentint el vostre primer projecte Under Construction, que us va mereixer aquest reconeixement dels tres Premis GEMA, i en aquest espectacle feu servir més de 70 flautes diferents.
1: Sí.
0: Per què, Eloi?
1: Idees boges d'un director artístic. Al començament de l'espectacle doncs, estaven totes en filera, però després anaven movent aquestes flautes. I era com un bosc de tubs sonors. Aquesta era una mica la idea. I també l'espectacle que es deia Under Construction és que s'anava creant la flauta i s'anava creant l'espectacle al mateix moment que s'anava desenvolupant, no? I aleshores navegar entre o caminar i tocar entre un bosc de flautes ens va semblar doncs, que encara no tenien vida pròpia, simplement eren tubs, doncs va semblar una idea poètica i també visualment doncs, també funcionava molt bé.
0: A nivell popular tenim molt la idea d'aquesta flauta de plàstic que estudiem tots al col·le,
1: sí.
0: I per això avui ens has portat diferents tipus de flautes, perquè realment la flauta de bec és un instrument molt ric, que té moltes possibilitats. Llavors, et vindria de gust fer-nos una petita demostració de quin és el rang, tant sonor com, no sé, tímbric, en quines possibilitats t'ofereix de repertori, també cada una, de les que tu creguis, no sé, per exemple, 5 flautes diferents,
1: sí,
0: que tu creguis que poden ser representatives.
1: Hi ha com dues famílies de les flautes de bec. Les creades durant el segle XIV, XV, XVI, diguem-ho així, que són flautes amb una estructura cilíndrica,
0: sí.
1: Allò de, té el mateix diàmetre quan comença que quan acaba, més o menys. Són una mica còniques a vegades, però la idea és aquesta, no? És un tub, bàsicament amb uns forats.
0: Sí.
1: A mesura que van passant els segles, i sobretot a partir del segle XVIII, el segle XIX i les flautes que es construeixen a l'actualitat, són instruments cònics. I això dona unes característiques a l'instrument i en guanyes unes i en perds unes altres. No? Les flautes cilíndriques, doncs no sé, n'agafo una.
0: Sí.
1: Van bé per tocar-se en conjunt. Allò de... estan construïdes, igual que, que els tubs d'un orgue, no? Que també són cilíndrics. Estan construïts per poder-se sonar alhora. Llavors és un tipus d'instrument, perquè la música està concebuda d'aquesta manera, que està tocat per famílies d'instruments. Les famílies de les flautes de bec, com les famílies de les violes, dels acabutxos, etc., perquè és el repertori del Renaixement, és el bàsic. Doncs, no sé, toco, per exemple, una flauta tenor, que és una flauta bastant gran, allò de... perquè se'n faci una idea, la gent doncs, fa uns tres pams. Fa uns tres pams. És el doble de gran de la que puguin tenir a casa, perquè l'han tocat a l'escola, no? Perquè algú doncs, de la família doncs, el va tocar a l'escola. I això. I té una forma, això, cilíndrica, tal com el mateix forat que hi ha al començament, doncs, el mateix diàmetre que hi ha a l'inici és el del final.

0: Sobre xireu, tot això, aquest sol, això, com un punt càlid, diguem-ho diguem així, no? Llavors, de allò de, si avancem, doncs, un segle, allò, ja, el segle XVIII, tot això, els instruments són més àgils, la música del barroc està feta, doncs, per lluir-se, la preponderància del solista, allò guanya la melodia acompanyada, i per tant el solista doncs, pren relleu, i també el trencament de les famílies d'instruments. No? Llavors la flauta esdevé un instrument solista, per tant necessita ser un instrument àgil, ràpid, un instrument doncs, que ajudi al virtuosisme. No? I per tant allò d'aconsegueixes instruments com aquest, ja ara en tocaré una flauta contralt, que és una miqueta més petita, que la que acabeu de sentir, que no tindrà aquest so tan càlid i tan rodó, però serà un punt més brillant, no? Allò, a veure... Té un punt més de... aquest punt de rapidesa. Les flautes de bec com a família d'instruments, doncs hi ha flautes que fan no, la meitat d'un pam, són molt petites, i després això les va ampliant perquè són tubs sonors. La flauta més gran del món actualment deu fer una llargada d'uns 4 metres. El que va, està enroscada, allò sí, per facilitar sí. El transport i
1: l'interpretació. 4 metres, si no podries tocar-la si no estigués enroscada.
0: No, allò fa com una S, diguem-ho així, fa com una forma de S, llavors doncs, tu bufes per una punta de la S i l'instrument va donant voltes a la semblança de les trompes, dels trombons, tot això, però fetes de fusta. De fet, de fusta, o de, ara s'ha introduït la com a material d'elaboració doncs, les impressores de 3D, no? Uh-huh. I llavors, a l'actualitat, hi ha models com un que us he portat per il·lustrar això, un instrument que tot just fa 6 mesos que és al mercat, que s'ha fet amb una impressora de 3D, que el que aconsegueix és fer aquesta estructura en forma de S interna i fa que un instrument que té el mateix tamany de l'anterior soni bastant més greu. No? I està això, amb una impressora de 3D, i té aquest so, més o menys.

0: hi ha com una broma i tal i qual, allò de hi ha instruments electrònics que utilitzen la digitació de la flauta de bec, perquè saben que molts nanos doncs, han après a tocar la flauta de bec a l'escola, llavors un primer instrument iniciàtic en el món de la música electrònica, doncs poden ser instruments electrònics que utilitzin la digitació de la flauta de bec. I us he portat una espècie d'armatoste, és de la casa Carrion, i és un dispositiu electrònic que utilitza la flauta de bec i fa certa gràcia. Coses així. I pots fer cosetes d'aquestes i és divertit. A més, pots connectar per Bluetooth i per...
1: Carai.
0: Això. I és divertit.
1: I una última flauta que ens vulguis ensenyar?
0: Una, allò de... Com que hem parlat de famílies, potser...
1: Sí.
0: El que acaba sent el món de la flauta és si tu vols una especialització més concreta pel tipus de repertori,
1: sí.
0: Per tant, busques una afinació concreta,
1: sí.
0: Busques un tipus de sonoritat que s'adequa més a un tipus de repertori. Abans hem sentit en el concurs de Leipzig doncs, que les flautes sonaven diferent a les flautes que després utilitzàvem amb Windu en els seus espectacles, no? Però després hi ha flautes de nova creació que s'han fet ara que intenten agafar una mica de cada.
1: Mm-hmm.
0: Allò característiques de les flautes del Renaixement, amb característiques dels flautes del barroc i adaptat a la música del segle XX. I aleshores, doncs, us he posat una flauta baixa, perquè és la més greu que...
1: És tan gran que la tens al terra.
0: Sí, sí, sí, sí. No és un instrument excessivament greu. En realitat, té el mateix registre que una viola del quartet de corda, eh?
1: Uh-huh.
0: Per tant, no és un instrument excessivament greu. I jo, per tocar notes tan greus com la viola, necessito un instrument que fa un metre i mig. Per tant, el seu doble, la contrabaixa, en realitat no arriba a les notes més agudes del cello. O sigui que amb flautes de bec, les flautes de bec són instruments, en general, molt aparatosos per aconseguir greus. Són instruments molt aguts.

0: Doncs moltíssimes gràcies, Eloi, per aquesta fantàstica demostració i per ensenyar-nos que realment la flauta de bec és un instrument que és molt complex i té moltes possibilitats. I, de fet, tu com a intèrpret tens molta activitat, ja ho hem pogut veure una mica amb els projectes dels quals hem parlat, però també tens moltíssima experiència en l'àmbit de la pedagogia de la flauta i per alumnes de tot tipus, des d'estudiants del conservatori fins a músics amateurs, com és el cas del consort Pere Serra, del qual n'ets el director. Quins aspectes pedagògics t'ha permès explorar aquest projecte?
1: El Consort Pere Serra va néixer l'1 de desembre de l'any 2012 amb la voluntat de ser un punt de trobada de tots aquells músics amateurs que estimaven la flauta de bec, però que no trobaven prou gent per tocar en grup. No? I el Consort Pere Serra va néixer això, és un punt de trobada, gent que li agrada tocar aquest instrument, gent que li agrada tocar el repertori associat a aquest instrument, o sigui, principalment la música del Renaixement, però també amb una mirada oberta a la interpretació d'altres repertoris. I els músics són tots adults, provenen de llocs molt diferents, també de la casuística d'aproximació a l'instrument està molt diferent. Allò de ja, per exemple, professors de primària que utilitzaven, o de secundària, que utilitzaven la flauta de bec a les seves classes, però també gent que, per exemple, tocava un altre instrument de vent i per tocar repertori històric ho fan a través de la flauta de bec, o, per exemple, gent que volia deixar de fumar i el metge els hi va recomanar, si us plau, que toquessin un instrument de vent per millorar en la seva activitat pulmonar i van començar tocant un instrument de vent amb la flauta de bec.

0: Estem sentint aquest famós principi del Carmina Burana de Karl Orff, perquè aquest compositor alemany també és l'instigador, juntament amb Gunhild Kidman, de l'Orff Schulwerk, que és el que coneixem com el mètode Orff per l'educació musical. I de fet ho comento perquè tu ets un autèntic expert d'aquest mètode. De fet, ets professor d'una de les institucions amb més prestigi que es dedica a impartir aquest mètode, a ensenyar-lo per alumnes de tot el món, que és el Curs Internacional d'Orff de San Francisco. Com explicaries als nostres oients en què consisteix el mètode Orff?
1: A veure, és una combinatòria de diferents tècniques, de diferents formes d'expressió. El parlar, el cantar, tocar també tocar un instrument, i el moure's, el moviment, no? Com un concepte englobat i conjunt d'aquestes tres formes d'aprenentatge, no? I a més no es fa individualment, allò que se'n diu la classe del 1 a 1, sinó que es fa en grup, es fa en col·lectiu. Llavors l'aprenentatge sempre es fa en grup i sempre a partir de coses que l'alumne ja té automatitzades o que habitualment realitza no en la classe de música, sinó que realitza habitualment en el seu dia a dia. També és una aproximació amb una part d'ètica i de valors, de col·lectivitat, de respecte, d'escolta envers l'altre, que també això també, doncs, també és molt important en el món de l'Orff Schulwerk. I musicalment parlant, o allò de pedagògicament parlant, és a partir de la introducció de petites cèl·lules musicals molt senzilles, que es poden anar complicant fins a nivells insospitats.
0: El plantejament de Karl Orff a l'hora de desenvolupar aquest mètode pedagògic era adaptar a l'època contemporània l'antic ideal grec del musiquer, que és el punt de trobada entre la música, el moviment i la parla, personificades en quatre muses que són Euterpe per la música, Terpsícore per la dansa, Erato i Calliope per la lírica i la poesia èpica. Quins avantatges has identificat en aquest mètode respecte a altres possibles mètodes d'ensenyament musical?
1: Jo, sobretot, el que he vist... la veritat és que també apareix en altres mètodes d'ensenyament. En Kodály, en Dalcroze també apareix.
0: Vale.
1: Però en Orff, el que he notat i he pogut veure ensenyant a professors i ensenyant a alumnes mitjançant aquest... alumnes amb nens, mitjançant aquest d'això, és que et facilita molt el que ningú es quedi enrere.
0: Vale. I molt inclusiu, no?
1: És molt inclusiu. I a més, que tot és participatiu. O sigui, sempre és en grup i tothom té la sensació que tothom és important allà. Encara que un realitzi unes tasques que poden donar cabuda amb més expressió o tot això, totes les parts de la interpretació, totes tenen la seva importància. Per tant, tothom se sent partícip del fet creatiu.

Algunes de les característiques que podem apreciar en la música creada a partir d'aquest sistema ORF, de l'ORF Schulwerk, és que es basa, i de fet ja ho has comentat, en uns blocs rítmics molt senzills que s'anomenen Rhythmic Building Bricks i que s'inspiren en el tipus de figures rítmiques que podem trobar en les cançons infantils. Uh-huh. I després aquests patrons poden ser en mètrica binària o en mètrica ternària. A més, des del punt de vista melòdic, es prioritzen també les escales pentatòniques per evitar que es produeixin dissonàncies quan es toca amb ensemble. I també s'utilitzen el que s'anomenen els instruments ORF.

0: Anem per parts, Eloi. En què consisteixen aquests instruments ORF i per què en un inici es prioritzen respecte d'altres?
1: Tenen molts avantatges. Els instruments ORF són instruments de làmines,
0: sí?
1: Ho estem sentint, són instruments de percussió i de làmines. L'afinació està determinada i, per tant, és molt senzill tocar sempre afinat i sempre sona bé. Allò és com una col·lecció de pianos, eh? Allò de sempre estar molt, molt ben afinat, per tant, això t'ajuda. També té aquesta connexió als instruments de percussió amb les diferents músiques pròpies de cada cultura. Per tant, el món de l'ORF té una mirada molt oberta a l'adaptació a la cultura popular de cada territori. Per tant, una persona que aprèn el mètode ORF o l'ORF Schulberg a San Francisco, després l'adapta a Bombay, a la seva identitat, a partir dels instruments...
0: Cultura, no?
1: A la seva cultura, jo l'adaptem a Catalunya, aquí a ORF Catalunya també fem la formació i també l'adaptem a la tradició musical catalana. I perquè aquesta connexió amb els instruments de percussió, en totes les cultures sempre hi ha instruments de percussió, no? I aquests estan molt ben afinats i sonen molt bé. A part d'això, hi ha instruments d'afinació indeterminada, allò que estem sentint de fons, una espècie de maraques i tot això. Sempre totes les cultures hi ha instruments que poden ser molt semblants. Allò, amb aquests instruments podien tocar música andina, música africana, música d'origen asiàtic i música europea, utilitzarem els mateixos instruments i el paral·lelisme seria bastant semblant. Seria bastant semblant.
0: A més, en aquest exemple també podem sentir que hi ha un component de coreografia, no? Que és també involucrar la percussió, també involucra la percussió corporal. Aleshores, tenint en compte tots aquests elements, els ostinatos que es poden desenvolupar també amb aquest tipus de pràctiques, més de dansa, ens podries ensenyar, si ara estiguessis, per exemple, en una d'aquestes sessions que fas a San Francisco, ens podries ensenyar com construiries una cançó des de zero amb tots aquests elements del mètode ORF?
1: Sí. Normalment començo, per exemple, amb un embarbussament. Els demano als alumnes que busquin un embarbussament.
0: Per començar fort, eh?
1: Sí, no, perquè és aquella típica frase que tothom s'ha après, no?
0: Sí.
1: Allò de setge jutges d'un jutjat, sí. Menja amb fetge d'un penjat.
0: Això els hi fas als americans?
1: Ai, aquesta no, perquè els demano que ells busquin el seu,
0: evidentment. Vale.
1: Tot això. Però, per exemple, aquí, a ORF Catalunya, els hi demanaria qualsevol, en realitat, qualsevol.
0: Sí.
1: La majoria d'embarbussaments tenen un ritme implícit. Per exemple, 16 jutges, no?
0: Sí.
1: Jo, 16 jutges d'un jutjat, mengen fetge d'un penjat. Per tant, tenim aquest ritme. I és un obstinat, no deixa ser un obstinat rítmic. I aquí podríem afegir un baix. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. I 16 jutges d'un jutjat i mengen fetge d'un penjat. I podria demanar-los-hi. Intentem buscar una segona veu. Teniu instruments ORF i tot això. A partir d'aquest baix obstinat, busquem una segona veu, no? Plum, plum, plum, titi, plum, plum, plum, titi, pum, pom, pom, pom, pom, pom, pom, tom, plum, clanc, clanc. Allò de, es busca una segona veu, tot això. S'hi afegeixen instruments de percussió indeterminada, per donar una miqueta més de ritme, que camini més, també per establir parts en la interpretació, perquè un obstinat al final pot arribar a cansar si no fas una estructura llarga i llavors canvies les instrumentacions, però la base és la mateixa.
0: Sí.
1: I llavors, aquí és on entro jo, com a flautista de bec, i dic que la flauta de bec és l'instrument de vent de Cal ORF. Cal ORF, vol introduir un instrument de vent dins del seu instrumentari perquè no tot soni instrument de percussió. I llavors aquí és quan entra, si hem dit els 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat, aquest mateix ritme es podia fer amb una flauta de bec, amb una sèrie de notes. I llavors es pot cantar i pots anar generant estructura. Pots demanar als alumnes sobretot que composin i és molt xulo.
0: Moltíssimes gràcies, Eloi. Doncs després d'aquesta fantàstica demostració que ens has fet tant de les flautes com de com funciona el mètode ORF, és el moment que jo t'expliqui que totes aquestes metodologies que estàs utilitzant, en el fons, es basen en una especialització de les matemàtiques, que és la combinatòria.
2: La cinta de Mídius. A Catalunya Música.
0: Avui a la cinta de Mòbius m'acompanya el flautista de bec, pedagog i gestor cultural Eloi Foguet, format amb els flautistes Paul Leinhautz, Walter Van Hauwe, Pedro Mermelsdorf i Pierre Hammond, entre d'altres, és també col·laborador d'ensembles de música antiga, com ara el Jardino Armonico, i un autèntic expert en el mètode ORF, que just ara ens has exemplificat. De fet, Eloi, ja t'he avançat que avui parlaríem de la combinatòria, que de fet s'encarrega de comptar tots els casos possibles quan ordenem o fem una selecció d'un conjunt d'elements que poden estar repetits o no. I jo personalment hi veig una connexió molt clara amb el mètode ORF, perquè lluny de ser un mètode que es basa en executar o en repetir una seqüència prefixada d'elements, realment tu disposes d'uns principis i d'un conjunt d'elements que els pots combinar com vulguis, fins al punt que, com ja tu has comentat abans, les sessions poden diferir enormement depenent de qui és el formador, de quins alumnes tens, però fins i tot quan tu estàs ensenyant altres persones a implementar el mètode ORF, realment com aquestes persones després el puguin implementar amb altres alumnes, canvia moltíssim. Tu estàs d'acord amb aquesta afirmació?
1: Totalment.
0: Sí, totalment?
1: I tant.
0: A més, una altra cosa que hem vist és que la percussió és un element fonamental, sí. I de fet ja ho hem pogut sentir amb aquestes coreografies en les quals has de fer soroll amb els peus. Per tant, intueixo que també és important, potser no sempre, però en molts casos anar ben calçat, oi que sí?
1: Sempre.
0: Sempre s'ha d'anar ben calçat.
1: Sempre.
0: I per això avui t'he demanat que l'estudi em portessis un calçat amb cordons.
1: Sí, cert.
0: Què m'has portat?
1: Doncs una sabata.
0: Sí.
1: Unes aquelles model, allò, els que sou una miqueta boomers,
0: sí.
1: Sabreu que és com una Converse, unes Bambes Victoria.
0: Sí.
1: Sí.
0: Vale. I com portes els cordons? Ensenya'm aquests cordons, Eloi.
1: Els cordons molt bonics.
0: Sí.
1: Són de color blanc, a joc amb el disseny de la resta de la sabata.

0: Bé, Eloi, primera pregunta. Alguna vegada t'has plantejat de quantes maneres pots introduir els cordons en una bamba, com la que has portat avui?
1: Mai.
0: No.
1: Em sap greu, però bueno, no...
0: Era l'últim que t'esperaves que et preguntaria avui, oi que sí?
1: No tinc cap expectativa, o sigui, allò de... Ves preguntant i jo intentaré respondre.
0: Vale. Perquè jo m'he pres la llibertat de preparar-te un petit dossier d'algunes possibilitats que tindries de posar els cordons dins de la bamba. O sigui, tens aquí davant teu uns fulls. Podries descriure pels nostres oients què hi ha exactament en aquests fulls?
1: Doncs sí, són... Espera, 4x4, 16.
0: Sí?
1: Són 16 imatges de 16 models diferents de com enllaçar els cordons, sabent que a cada una de les bandes dels cordons hi ha 6 forats.
0: Vale. I quants fulls tens?
1: Doncs, a veure, aquí en tenim un, dos... Mare de Déu, un, dos...
0: Són tots diferents, no, els dibuixets que t'he posat?
1: I quatre, sí, tampoc no estic fent una auditoria, però aquí hi ha 16 per 4, això... Allò...
0: Són 64 possibilitats.
1: 64, molt bé, un quadrat perfecte.
0: Sí, mira que bé. I això que deies, que estàs preocupat per les matemàtiques.
1: Això va sortir l'altre dia a la tele.
0: Ah, doncs mira.
1: Allò m'ha vingut bé.
0: I ho has absorbit.
1: Ho he absorbit.
0: Així m'agrada.
1: Una esponja.
0: Creus que aquestes són totes les possibilitats que tindries de poder configurar aquests cordons a la bamba, o no?
1: Jo és que m'hagués quedat a la segona, però entenc que no, allò de si hi ha fins a això, si hi ha fins a 12 forats,
0: sí.
1: Allò de 64 em semblen poques.
0: Sí, ja t'has animat i ja li has tret el cordó a la bamba, quants forats et queden possibles? Si ara ho haguessis de tornar a introduir el cordó en aquesta bamba, quants forats et tindries?
1: 12, 6 per banda.
0: Exacte. Això vol dir que tu, si ara introduïssis aquest cordó de nou, tindries 12 forats possibles amb el petit detall que el pots introduir cap amunt o cap avall. Per tant, en realitat són 24 possibilitats.
1: Sí.
0: Aleshores, segons el teu criteri, en tens molt, podries triar un d'aquests forats al que vulguis introduir aquest cordó també en la direcció que tu vulguis?
1: Jo sóc per començar les coses pel principi, així que l'agafaré el primer, el que
0: Fantàstic.
1: Està més a prop del taló, el que està més a prop de la cama, diguem-ho.
0: Vale, vale.
1: Sí?
0: Fantàstic.
1: I el posaré cap a...
0: Cap on vulguis.
1: Cap a endins,
0: allà
1: de fora
0: només
1: endins.
0: Ja tens 64 models possibles. Pots seleccionar el que vulguis.
1: Ah, haig de seleccionar
0: no,
1: una de les 64.
0: No, ho dic per si necessites inspiració o perquè és una decisió important a la vida a prendre.
1: Jo tinc moltes decisions importants a prendre a la vida, però no precisament en com lligaré els cordons. Així que, si et sembla bé, aniré com improvisant,
0: vale.
1: Que també és una característica important dels flautistes de bec.
0: Fantàstic. Ja l'has posat en un dels forats, en aquest que has comentat. Aleshores, ara quantes opcions tindries?
1: Ara en tinc 11.
0: En tens 11, però
1: 11
0: recordem...
1: 11 per davant i per dalt i per baix.
0: Per dalt i per baix, per tant, en realitat són 22,
1: 22.
0: Opcions. O sigui que només amb aquesta acció ja hem vist que per al primer forat tenies 24 opcions possibles, pel segon en tenies 22. I ja només amb això ja en surten 528 possibilitats diferents.
1: La Virgen.
0: Aleshores, si nosaltres seguíssim amb aquest procediment, hauríem d'anar calculant totes les possibilitats, que serien 24 per 22, per 20, per 18, per 16, per 14, per 12, per 10, per 8, per 6, per 4, per 2. En realitat, el que estem fent és calcular el doble factorial de totes les permutacions sense repetició parelles possibles que podem trobar en aquesta bamba a l'hora d'introduir els cordons.
1: D'acord.
0: Si m'haguessis de dir un nombre de quin és el resultat d'aquesta multiplicació, d'aquest doble factorial que t'acabo de dir, per on creus que va la cosa?
1: Menys que el meu compte corrent.
0: Això vol dir que tens molts diners, si són menys que el teu compte corrent.
1: Ho he dit fatal, ho he dit fatal.
0: Ho he dit al revés, no?
1: Ho he dit al revés. Molt més que el meu compte corrent. No sé, bastants milions.
0: Milions?
1: Sí.
0: Només milions?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vale. Concretament són 2 bilions per arrodonir, però en realitat és 1.961.990.553.600. Aquestes són les possibilitats que tens d'introduir aquest cordó pels 12 forats que tens.
1: Fantàstic.
0: Només t'he donat 64 opcions, però ja veus que són moltes més, i és un resultat que va demostrar l'any 2002 el matemàtic australià Burkhard Polster. Ja veus que tenia molta feina aquest senyor per demostrar això.
1: I molts cordons.
0: I molts cordons també per provar-ho. Sí. Però ens va molt bé aquest exemple per introduir el concepte d'avui, que és la combinatòria, que és de quantes maneres podem, en aquest cas, ordenar amb les permutacions sense repetició un conjunt d'elements. I, de fet, també ho podem fer amb el teu nom.
1: Uh-huh.
0: El teu nom és Eloi, té 4 lletres.
1: Sí.
0: Quantes opcions creus que tindries de reordenar aquestes lletres?
1: Quantes opcions? No sé, tinc 4...
0: De fet, allà t'he posat unes lletretes.
1: Sí, ja ho veig.
0: De joguina.
1: Molt maques. molts colors.
0: Perquè t'inspiris, quantes opcions amb quatre lletres que no repeteixen, quantes opcions creus que tens de reordenar-les?
1: Que és una potència de 4, com, o una
0: quasi,
1: cosa
0: quasi.
1: Així. Quasi, quasi.
0: Va per aquí la cosa, no exactament, però és bastant similar amb el que hem fet amb les bambes. De fet, és calcular el 4 factorial,
1: sí.
0: Que de fet, és en matemàtiques, el factorial l'expressem amb un signe d'exclamació, és el 4 sí. Amb un signe d'exclamació.
1: Sí.
0: I per explicar com funciona, farem ara com aquells anagrames que fa el Mareu Serra.
1: Molt vale? Bé.
0: Imagina que tens una filera de caixes, tens 4 caixes,
1: sí.
0: I has de distribuir les 4 lletres del teu nom, com sí. Tu vulguis.
1: D'acord.
0: Quantes opcions tens per la primera lletra?
1: Tinc 4 opcions.
0: Exactament.
1: Sí.
0: Un cop ja has ocupat una de les caixes, la que tu vulguis,
1: sí.
0: Quantes caixes et queden? Quantes opcions tens per la segona lletra?
1: Que en 3 lletres i 3 caixes.
0: Exacte. Per tant, si volgués assignar una segona lletra en aquestes 3 caixes, quantes caixes tindries disponibles?
1: 3.
0: Vale. Ja tens 2 caixes ocupades.
1: M'està costant això, Laura, eh?
0: Per la tercera lletra, sí. quantes caixes tens disponibles?
1: Bé, 2 caixes i em queden 2 lletres. Per tant, 2.
0: 2, i et queda una última o una sola caixa.
1: Sí.
0: Estem fent una mica el mateix que amb les bamba.
1: Sí.
0: És a dir, 4 per 3 per 2 per 1
1: uh-huh.
0: És el factorial que estem calculant,
1: sí.
0: Que en total són 24 opcions possibles.
1: Veus?
0: Veus com si fos només.
1: Veus que sí.
0: Per tant, el teu nom, Eloi, el podríem reescriure de 24 maneres diferents.
1: Uh-huh.
0: El meu nom és diferent.
1: I si no saben com s'escriu, encara més.
0: Exactament, llavors hi ha la
1: sí,
0: imaginació.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El meu nom és diferent. El meu nom és Laura, té 5 lletres, una de les quals es repeteix, que és la A. Per tant, jo he de calcular el factorial de 5, que és 120,
1: sí.
0: I l'he de dividir per 2... perquè la lletra A repeteix 2 vegades. Per
1: Val.
0: Tant, el meu nom es pot reescriure de 60 maneres diferents. Això vol dir que el teu ho hem de millorar encara, eh?
1: Val, molt vale? Bé.
0: Et recorda algun tipus de plantejament musical, aquestes idees de les permutacions amb o sense repetició?
1: La primera que em ve és el món del minimalisme del segle XX, no? Quan
0: Exactament.
1: Steve Reich o aquests compositors,
0: sí,
1: Philip
0: sí.
1: Glass, doncs, utilitza doncs, aquest petit canvi al cap d'uns quants compassos i genera una tensió evident, doncs és l'ús d'aquests petits canvis que ens fa poderosos.
0: Molt bé, veig que la combinatòria la portes molt, molt controlada, especialment les permutacions. Anem a veure una altra opció d'aquesta combinatòria.

0: Un altre recurs que tenim de la combinatòria són les variacions, que consisteix en configurar mostres ordenades d'un conjunt d'elements. Davant teu ara mateix tens aquests imants en forma de lletra amb el teu nom, Eloi Fuguet. Uh-huh. Em podries dir de quantes maneres o quines subparaules pots fer amb les lletres del teu nom, amb això aquestes que tens davant teu?
1: Això és xifres i letres, eh? Allò de...
0: Una miqueta.
1: Això és xifres i letres. Allò, em demanes que busqui altres paraules,
0: sí,
1: altres combinacions,
0: sí,
1: de...
0: No necessites utilitzar totes les lletres perquè per això estem fent variacions? No.
1: Val.
0: Són permutacions?
1: Molt bé. Altres paraules que... Ostres, a veure, vinga, va.
0: Inspiració, no?
1: Sí, inspiració, sisplau, ajuda'm.
0: Va, pots fer paraules molt, molt senzilletes, eh?
1: Sí, paraules molt senzilletes.
0: De tres lletres, no? Cal que compliquis molt la vida.
1: Sí, home, Fuet segur que la trobo. A més, allò era la típica paraula burleta que en deien a EGB, la Fuet. Allò de, clar, allò, aquesta la tenim fàcil.
0: Aquesta és fàcil.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: Bueno, Fuet em sembla bé. És, sí, és una paraula força elaborada amb el teu cognom.
1: Sí, sí, sí.
0: Està molt bé.
1: M'ho he treballat molt. Sí. Sí, sí.
0: Era un cas de variació sense repetició, però de fet, a nivell musical també podem utilitzar les variacions amb repetició.
1: Sí.
0: I potser un dels exemples més flagrants o que són molt més clars és la trompeta. De fet, la trompeta és com un cilindre que té diferents circuits i tu vas accionant els pistons i en funció del pistó que acciones, escurces o allargues el recorregut que fa l'aire per dins de l'instrument. És a dir, que cada pistó té la seva pròpia funció.
1: Sí.
0: No són tots els pistons iguals.
1: Uh-huh.
0: Aleshores, per exemple, amb el primer pistó estaríem reduint la nota que estem produint a un to. Amb el segon pistó la reduïm un semitó. I amb el tercer pistó, un to i mig. Aleshores, mitjançant, combinant, fent variacions de com accionem aquests tres pistons, com que cada pistó té la seva pròpia funció, tenim que per cada pistó el podem activar o no, per tant, són variacions amb repetició, i concretament en tenim 8, perquè tenim 3 pistons i per cada pistó dues opcions, per tant, és 2 per 2 per 2, que és el mateix que 2 al cub.
1: Sí.
0: I d'aquesta manera podem aconseguir gairebé tota l'afinació cromàtica, o sigui, gairebé totes les notes de l'escala cromàtica. Com funciona amb la flauta?
1: Amb la flauta de bec és reduir el tamany del tub i després de generar a dins el trencament de la ona sonora per aconseguir que s'obtingui el següent registre. Amb els whistles que tenen només 6 forats al davant i no tenen cap al darrere, el canvi de registre s'aconsegueix a partir de bufar més o de posar-hi més pressió d'aire, i amb la flauta de bec, que és aquest forat del darrere, que ens ajuda a fer el canvi en el següent registre. Però bàsicament és això, és allò d'aconseguir que el tub sonor sigui més llarg o més petit, i quan s'acaba el primer registre, saltar al següent, a veure si tens sort.
0: Molt bé, doncs anem a veure l'última possibilitat que teníem amb la combinatòria.

0: Bé, Eloi, per explicar-te aquest últim cas, abans m'hauries d'explicar tu quins criteris segueixes en les teves sessions d'ORF per tal de triar quins blocs rítmics utilitzes, quines melodies, quins instruments, per què cada alumne fa el què, com els agrupes. Mm-hmm. Quins criteris segueixes?
1: Hi ha diferents tècniques, però tot anirà a favor de les característiques que tens dels teus propis alumnes, no? Mm-hmm. Sí, intentant sempre que estiguin còmodes. Que estiguin còmodes i a partir de la comunitat i de generar automatismes que siguin naturals. Uh-huh. Fer-los sentir doncs, partíceps del fet. No? I després, ja pensant no només en aquella sessió, sinó en fer un projecte a mig-llarg termini. O sigui, saber que a final de curs has de fer una cantata i que de les eines o dels recursos que estàs ensenyant en aquell moment s'esdevindrà al cap de 3-4 mesos doncs una proposta més global i integrada. No?
0: Per tant, en el fons, amb les teves sessions d'ORF estàs utilitzant combinacions sense repetició, perquè no és tan important en quin ordre tens disposats els alumnes a l'aula, sinó que el que realment importa és com interactuen ells en l'espai-temps, diguéssim, quines combinacions fan ells junts, i el resultat musical no depèn tant de la prioritat de cadascú, sinó d'aquest treball conjunt, com es va combinant. Mm-hmm. De la mateixa manera que quan estem gravant aquest capítol de la cinta de Mòbius a Catalunya Música, no és tan important en quin ordre estem intervenint o en quin ordre estem asseguts a l'estudi, sinó que el que realment importa és aquesta combinació, no?, aquesta col·laboració que estem fent junts. Sí, això serien combinacions sense repetició. Mm-hmm. Però les combinacions amb repetició també es poden relacionar amb el mètode ORF, perquè, de fet, com hem ja estat comentant en tot el programa, no són seqüències prefixades, sinó que es basen en un conjunt d'elements que pots anar combinant lliurement i és independent de com els utilitzi cada formador. Per tant, els elements sempre són els mateixos, però està a la pròpia creativitat de cada persona com s'implementen. I això són combinacions amb repetició perquè podem calcular de quantes maneres podem combinar tots aquests elements i ajudar els alumnes doncs, a millorar amb les seves habilitats musicals.
1: I un factor molt important, que és la capacitat d'improvisar.
0: Exactament.
1: Les combinacions, si l'alumne les té integrades, les assumirà, les interioritzarà, uh-huh, i a partir d'aquí serà més creatiu.
0: Doncs després d'haver vist les possibilitats del mètode ORF i veure també com estàs utilitzant constantment combinatòria a les teves sessions, és el moment de que m'expliquis quina música ens has triat.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Música amb Laura Ferrer Rozada.
0: Avui a la cinta de Mòbius m'ha acompanyat el flautista de bec, pedagog i gestor cultural Eloi Foguet per parlar de la combinatòria i el seu vincle amb el mètode ORF. I quina música creus que té un important vincle amb la combinatòria per tu, Eloi?
1: Vàries.
0: Sí?
1: Vàries. Totes les que són derivades de la metodologia ORF i són. Uh-huh. Però jo soc músic de música antiga. La meva professió és de música antiga i de música contemporània, també. Allò, la flauta de bec és un instrument que no té l'herència clàssica ni romàntica i, per tant, tenim un biaix a l'hora d'afrontar el fet musical des de la música antiga i del món de la música contemporània. I també aquesta connexió amb les músiques populars, perquè allò a Catalunya tenim el flabiol, però a Euskadi tenen el xisto i tot això, que són instruments que sonorament doncs, també ens acostem molt. I, per tant, la sonoritat aquesta popular també estan molt a casa i també identificant-me com a intèrpret també hi tinc molta connexió amb les músiques populars. I la tria que us he fet doncs, intenta una mica combinar tot això. És un tema d'un disc que es diu Via Crucis, em sembla que es diu.
0: Sí, sí, sí, de l'Arpegiat amb la Cristina Plujar.
1: Sí. És un disc de música religiosa en general, i el que ha fet és combinar, que és una cosa que fa molt habitualment l'Arpegiata, músics que no provenen del món de la música antiga. L'Arpegiata és un conjunt de música antiga especialitzat en repertori històric, però que ha sabut combinar i portar en el seu grup allò de... Ells toquen música del segle XVI, amb el segle XVII, però hi introdueixen clarinets, o introdueixen doncs, percussions que provenen de... que són més populars de la música mediterrània que no pas de, específicament de la música amb criteris històrics. I en aquesta gravació fan una col·laboració amb un quartet vocal que es diuen Bàrbara Fortuna,
0: sí,
1: que és un cor de cants corses,
0: sí, sí, sí,
1: que tenen una manera de cantar molt peculiar, amb una sonoritat molt, molt, molt envolvent, buscant molt els harmònics, una sonoritat molt compacta. I és com barrejar un obstinat, que el que sentirà la gent és un obstinat harmònic que es va repetint sistemàticament, amb un obstinat també rítmic que es va repetint sistemàticament, i a part d'això, el fet de combinar la tradició de dels grups de música amb criteris històrics amb els de més connectats amb la mediterraneïtat i amb la música religiosa a Corsa, en aquest lloc concretament.
0: Fantàstic, doncs ens acomiadem avui amb Maria Sopra la Carpinese. Ha sigut un autèntic luxe tenir-te avui al programa, Eloi, moltíssimes gràcies per exemplificar-nos totes les possibilitats de la flauta de bec, del mètode Orff, i també per parlar amb mi de combinatòria, amb ambes incloses. Espero que t'hagis passat bé.
1: Molt. Ara allò, segueixo intentant buscar paraules amb
0: el
1: meu nom.
0: Sí.
1: Estaré buscant allò de...
0: T'has entretingut tot el dia avui.
1: Estaré, sí, tota la setmana. Però sí, sí, segur que... Bueno, m'ho he passat molt bé.
0: M'alegro moltíssim, Eloi. I a tots vosaltres us esperem al pròxim capítol de la cinta de Mòbius. Us hem acompanyat Pau Blasi, el control tècnic, Vanessa Esteve, Olga Cardús i Sergi Minguell a les xarxes socials, i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, el guió i la locució. Fins aviat.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per tornar al Palau de la Música Catalana per sentir la segona part d'aquell concert que vam començar ahir. Un concert extens, l'actuació de 21 organistes per fer homenatge a la professora, a la mestra, a Montserrat Torrent, el dia després que ella hagués fet els 100 anys. Això passà ahir el 18 d'abril del 2026. El concert es va fer al Palau Catalunya Música i va assistir i és testimoni de l'actuació d'aquests 21 organistes que oferien les seues versions a Montserrat Torrent. Ahir, en el que va ser la primera part del concert, hi vam sentir Montserrat Torrent mateixa, que just un dia després d'haver fet els 100 anys va interpretar música de Correa d'Araujo. I després d'això van venir Jordi Vergés, Roberto Fresco, Bernat Ballbé, Mateo Bonfilloli, Tomeu Mut, Pilar Cabrera, Òscar Candendo, Andrés Cea, Jonathan Carbó, Tomé Olives, David Malet i Guy Bové. I avui serà el torn de Daniel Oyarzábal, Enrico Vicardi, Arturo Barba, Susana García Lastra, Francisco Javier López, Mateo Imbruno, Jordi Figueres i Juan de la Rubia. La segona part, igual que hi havia començat amb l'actuació de Vergés a la primera, també va començar amb Johann Sebastian Bach, perquè és l'autor que va triar Daniel Oyarzábal, organista basc establert a Madrid, titular d'orgue a l'Orquestra Nacional d'Espanya. Oyarzábal interpreta el preludi coral Kyrie, Gottvater im Ewigkeit, música de Johann Sebastian Bach.

Avui, en aquest concert, us hi oferim la segona part del concert del qual en vam sentir la primera part ahir. I aquesta segona part, que de fet és l'inici del concert d'avui, ha començat amb música de Johann Sebastian Bach, amb el preludi coral Kyrie, Gott, Vater in Ewigkeit, música de Bach que ha interpretat l'organista basc Daniel Oyarzábal. Viu a Madrid, és l'organista de l'Orquestra Nacional d'Espanya. És un dels músics que va participar en el concert d'homenatge a Montserrat Torrent que us oferim avui, el que es va fer al Palau de la Música Catalana, un escenari on Torrent ja ha actuat en una cinquantena d'ocasions. S'hi va presentar per primera vegada l'any 1958 amb l'Orquestra Municipal de Barcelona, dirigida per Eduard Toldrà, com a guanyadora del Premi Extraordinari d'Orgue del Conservatori. El febrer del 1973 va fer un altre concert memorable, va inaugurar en solitari la primera restauració de l'orgue del Palau. D'aquest concert n'han fet esment durant la setmana, entre altres coses perquè Montserrat Torrent hi va estrenar 12 obres compostes per a l'ocasió. I avui hi tornem a ser, al Palau de la Música, amb una Montserrat Torrent de 100 anys, que va començar aquest concert, que ara continua, amb l'organista italià Enrico Vicardi. Interpreta l'Scherzo de Filippo Capocci, que és un compositor de Roma, nascut el 1840 i que va morir el 1911.

Era l'organista italià Enrico Bicardi, interpretant des de l'orgue del Palau de la Música Catalana l'esquerzo del compositor romà, que va morir als 71 anys l'any 1911, Filippo Capocci. Bicardi es va formar amb col·legues de Montserrat Torrent com Luigi Ferdinando Tallavini, abans de coincidir amb ella en alguns dels múltiples cursos que ha fet Montserrat Torrent. I Bicardi és un altre d'aquests organistes que van desfilar pel Palau de la Música Catalana el 18 d'abril del 2026, un dia després de l'aniversari de Montserrat Torrent, un dia després que fes els 100 anys. Va ser una ocasió preciosa per a descobrir repertori i secrets de l'orgue, com el fet que s'hi pot interpretar música només amb els peus, amb el pedalier, sense el teclat. Aquesta és la proposta que va fer l'organista valencià Arturo Barba, que va conèixer Montserrat Torrent ara fa 25 anys. Va interpretar les variacions sobre un tema de Paganini de George Talben Ball. És un organista australià que va passar gran part, pràcticament de fet, tota la seva vida a Anglaterra. Va viure del 1896 al 1987.

Música interpretada des de l'orgue del Palau de la Música Catalana, música només per a ser interpretada amb els peus, és a dir, música per a pedal sol, amb sentit, unes variacions sobre un tema de Paganini, música del compositor nascut a Austràlia l'any 1896, George Talben Ball. Va viure pràcticament sempre a Anglaterra, que és on va morir l'any 1987. I aquesta obra l'ha interpretat l'organista valencià Arturo Barba, que és un altre dels que va participar en l'homenatge a Montserrat Torrent. Avui a Catalunya Música hi som al Palau de la Música Catalana i som amb aquest enregistrament de l'emissora de l'abril del 26 per sentir, de fet, els 21 organistes majoritàriament deixebles de Montserrat Torrent, músics que des de diferents circumstàncies han tingut relació amb l'organista catalana. Són intèrprets que recullen el seu llegat i que tenen Montserrat Torrent com a referent, donen forma a aquest homenatge amb les seues versions d'obres que han triat per a l'ocasió, com per exemple, ara sentirem Rheinberger en mans i peus de Susana García Lastra, organista asturiana, establerta a Sevilla, professora de màster de la Universitat de Sevilla i que ara interpreta la passacalla de les 12 peces característiques, Opus 156, de Josef Rheinberger.

Música del compositor nascut a Liechtenstein l'any 1839, Josef Rheinberger. Va passar bona part de la seva vida a Alemanya, va escriure repertori fantàstic per a cor i orgue i va morir a Munic l'any 1901. De Rheinberger ara n'hem sentit la passacalla de les 12 peces característiques, opus 156, i la versió ha estat a càrrec de l'organista asturiana afincada a Sevilla, Susana García Lázaro. La versió era amb l'orgue del Palau de la Música Catalana. Perquè García Lastra és una altra de les convidades a celebrar els 100 anys de Montserrat Torrent al Palau, perquè per l'orgue del Palau aquell matí de dissabte d'abril hi van desfilar 21 organistes disposats a oferir música a la seva mestra a Montserrat Torrent. Va ser un concert àgil, molt divers, amb propostes singulars. Ara, per exemple, en sentirem una altra, la de l'organista d'Àvila, titular de l'orgue de la Catedral d'Àvila i professor al Conservatori de la Universitat Catòlica d'aquesta ciutat. Doncs sentirem Francisco Javier López, qui interpretarà la seqüència sobre Víctime Pascali. És música de Tomàs Garbizu, un compositor i organista basc que va néixer l'any de la mort de Rheinberger, l'any 1901. Garbizu va morir l'any 1989.

Era música de l'organista i compositor basc que va morir als 88 anys, l'any 1989, Tomás Garbizu. Hem sentit la seqüència sobre Víctime Pascali en la versió de l'organista Francisco Javier López, organista titular de l'orgue de la Catedral d'Àvila. Som a la recta final del concert d'avui. És un concert que es va fer al Palau de la Música Catalana. Avui sentim el so de l'orgue del Palau i avui concretament en la segona part del concert, del qual ahir us en vam oferir la primera. El concert que es va fer l'endemà de l'aniversari de Montserrat Torrent, és a dir, el 18 d'abril del 2026. S'hi van aplegar 21 organistes, antics alumnes, admiradors de Montserrat Torrent, responent a la convocatòria d'homenatjar-la amb un concert amb peces escollides per cadascun d'ells i que van convertir aquest concert en un autèntic calidoscopi. Algun d'aquests músics venia de lluny, com és el cas de Matteo Imbruno, organista italià, establert a Amsterdam i titular de l'orgue de l'Udekerk, on el gran Sveling, segles enrere, va meravellar la gent del moment. Ara ens deixem meravellar per Imbruno, que el que va interpretar és música de Georg Böhm, un compositor alemany del barroc que va viure del 1661 al 1733. Des de l'orgue del Palau de la Música Catalana, interpreta l'himne luterà Vater unser im Himmelreich, el Pare Nostre.

Era l'organista italià Matteo Imbruno des de l'orgue del Palau de la Música Catalana i interpretant l'himne luterà Vater unser im Himmelreich, el Pare Nostre, música de Georg Böhm, que és un compositor que va viure el tombant del segle XVII cap al XVIII. Música d'aquest compositor alemany que ha interpretat Imbruno, que és establert a Amsterdam, és titular de l'orgue de Lude Kerk, és aquella església en què d'alguna manera hi vibra el record de qui també en va ser titular segles enrere, Jan Peterson Sveling. Doncs Matteo Imbruno és un altre dels organistes d'aquest concert d'avui, segona part del concert que es va fer en homenatge a Montserrat Torrent al Palau de la Música Catalana l'abril del 2026, el concert que va gravar Catalunya Música i que ara s'atansa al final. Sentirem dues actuacions més. D'una banda, la de Jordi Figueres, i de l'altra, la de Juan de la Rubia. Primer, Jordi Figueres, qui interpretarà música inspirada de Jesús Guridi. Figueres, que diu que va començar els estudis d'orgue al Conservatori de Barcelona amb Montserrat Torrent l'any 1968, quan ella tenia 42 anys i ell en tenia 16. Diu que va tenir la sort de compartir amb ella 10 anys d'intensa relació pedagògica i humana, que ha durat fins al dia d'avui i que ara fa que sentim Jordi Figueres en aquest homenatge a Montserrat Torrent, interpretant l'ofertori de l'acte sacramental El cansancio de l'hombre, música de Guridi, que Figueres interpreta des de l'orgue del Palau de la Música Catalana.

Música del compositor basc Jesús Guridi. Va néixer a Vitòria l'any 1886, va morir a Madrid l'any 1961 als 74 anys. De Guridi n'hem sentit l'ofertori de l'acte sacramental El cansancio de l'hombre, música que va triar i que va interpretar Jordi Figueres a l'orgue del Palau de la Música Catalana en el concert d'homenatge a Montserrat Torrent. Un concert extens, variadíssim, un concert fantàstic del qual ara us n'oferim l'última de les participacions, la de Juan de la Rubia, que va interpretar música de Georg Friedrich Händel. Juan de la Rubia és de la Vall d'Uixó, és establert a Barcelona, és el titular de l'orgue de la Sagrada Família i és professor a l'ESMUC. El sentim, interpreta una transcripció per a orgue d'ell mateix, de Juan de la Rubia, de l'obertura de l'òpera Samsó de Georg Friedrich Händel. L'orgue és el del Palau de la Música Catalana.

0: Música de Georg Friedrich Händel, que és el compositor alemany que va donar so a Anglaterra. Ara d'ell en sentíem una transcripció per a orgue de Juan de la Rubia de l'obertura de l'òpera Samsó, música de Händel interpretada per Juan de la Rubia a l'orgue del Palau de la Música Catalana. El punt final a l'homenatge a Montserrat Torrent que us hem ofert en dos dies de concert, un concert extens amb la participació de 21 organistes alumnes de Montserrat Torrent. Juan de la Rubia és qui va posar el punt final a aquest concert. Ell és el titular de l'orgue de la Sagrada Família de Barcelona i professor a l'ESMUC. Ell, que és qui fa responsable Montserrat Torrent d'haver traslladat a Barcelona ara ja fa uns quants anys. És ella, Montserrat Torrent, qui va animar Juan de la Rubia a estudiar a l'ESMUC quan s'acabava de crear i diu Juan de la Rubia que des d'aleshores han compartit moltes aventures i sobretot llargues converses sobre la vida i la música. Una vida llarga, 100 anys de Montserrat Torrent, plena de música, vibrant com la que hem sentit en aquests dos dies en què us hem ofert l'homenatge que se li va fer al Palau de la Música Catalana el dia 18 d'abril del 2026, just un dia després que Montserrat Torrent hagués fet els 100 anys. Ella és qui va començar aquest concert interpretant música de Francisco Correa de Araujo i després van venir Jordi Vergés, Roberto Fresco, Bernat Ballbé, Mateo Ponfilloli, Tomeu Mut, Pilar Cabrera, Òscar Candendo, Andrés Fea, Jonathan Carbó, Tomé Olives, David Malet, Guy Bové, Daniel Oyarzábal, Enrico Vicardi, Arturo Barba, Susana García Lastra, Francisco Javier López, Mateo Imbruno, Jordi Figueres i Juan de la Rubia. Els hem sentit des d'aquesta gravació de Catalunya Música que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert, música de Dietrich Buxtehude, l'obra Membre i és un ostri en les veus que ara cantaran amb la Petite Bande que dirigeix Sigiswald Keuken.

Ere membre i és un ostri, música de Dietrich Buxtehude, amb les veus que han cantat amb la Petit Bande sota la direcció de Sigiswald Koiken.

0: Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sabies que la directora d'orquestra australiana Simone Young deia «El talent no té gènere».
2: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: El talent no té gènere, no es tracta de ser la primera dona, es tracta de no ser l'última, no hi ha dones compositores, només compositors en general, i he estat anomenada compositora dona durant tant de temps que gairebé m'ho he arribat a creure. O també, hi ha hagut moltes dones compositores, però per què no n'hi ha cap de gran? No em puc creure que no en siguem capaces. Són frases de dones músics, directores d'orquestra, intèrprets o compositores com Nadia Boulanger, Ethel Smith o Clara Schumann, entre d'altres. Totes elles han trobat el mateix obstacle a les seves carreres, però el seu gran talent, malgrat els obstacles, ha fet que poguessin tirar endavant. D'altres no han tingut tanta sort i els seus noms no han arribat als escenaris i als llibres d'història. Seria molt millor no haver de fer concerts o programes especials dedicats exclusivament a la música feta per dones al voltant de dies com el 8 de març. Voldria dir que, durant tot l'any, als auditoris, a les seleccions musicals, als enregistraments discogràfics o a les aules, la música feta per dones té les mateixes oportunitats que la feta per homes. És més, voldria dir que el gènere no és cap criteri. Però és evident, no ens trobem en aquest punt, i per això avui us oferirem un programa especial amb una selecció de música creada per dones de totes les èpoques i estils. Si teniu set de sons, comencem!
1: Set de sons. La música que et cuida.
0: I comencem el nostre viatge d'avui al segle XVII, quan l'òpera tot just començava a néixer. A la Florència de l'època, una dona ja escrivia música en plena consciència teatral i expressiva. Francesca Caccini era una música al servei de la cort dels Medici i va ser una de les professionals més valorades del seu temps. El 1618 va publicar Il primo libro de la música, un recull de cançons per a veu i baix continu on la paraula és la protagonista. Ens sentarem Io mi distruggo e ardo, una peça intensa i retòrica que parla d'un amor tan gran que consumeix. La sentirem amb Marco Orba i Olga Pitar.

I continuem el nostre recorregut per la música creada per dones a la Viena del segle XVIII. Allà, en plena efervescència musical, hi havia una compositora que va ser alumna de Joseph Haydn. Mariana Martínez, formada en un entorn privilegiat i molt vinculada als salons aristocràtics de la ciutat, va ser pianista, cantant i autora d'obra sacra i simfònica. La seva música respira elegància clàssica, equilibri i llum. Sentirem l'obertura en do major, una peça plena d'energia i vitalitat.

Continuem el nostre viatge en el temps i l'espai buscant la música creada per dones de la història de la música. A la Polònia del segle XX, Gratchina Bachewicz va ser una figura excepcional, violinista virtuosa, compositora prolífica i un dels grans talents del seu país després de la Segona Guerra Mundial. Formada a Varsovia i també a París, amb Nadia Boulanger, va combinar una escriptura molt personal amb una energia rítmica inconfusible. El seu tercer concert per a violí mostra aquesta força i brillantor. Ens sentirem aquest vibrant tercer moviment.

0: Catalunya Música.
1: Algunes dones compositores de la història han hagut de lluitar amb una doble limitació. És el cas de Margaret Bonds, per exemple, que també va trobar impediments pel fet de ser artista afroamericana als Estats Units de principis i mitjans del segle XX. Tot i així, va ser una de les primeres dones negres a veure interpretada la seva música per una gran orquestra dels Estats Units. Va col·laborar estretament amb el poeta Langston Hughes i va entrar a l'espiritual afroamericà dins el llenguatge del concert clàssic. Ho comprovarem amb aquest Troubled Water, una peça per a piano basada en el cant tradicional Wait in the Water, plena de ritme, arrel i energia.

0: Set de sons, amb Esther Plana.
1: I continuem amb la compositora islandesa Anna Þorvaldsdóttir, una de les veus més destacades de la música contemporània actual. La seva obra sovint s'inspira en els paisatges i les forces de la natura del seu país, amb textures sonores àmplies i una gran sensació d'espai. Sentirem l'adaptació que va fer d'un antic himne islandès del segle XIII que demana protecció divina sota el títol «Escolta'ns des del cel». Þorvaldsdóttir el transforma en una música lenta i contemplativa, gairebé com una pregària sonora suspesa en l'aire.

I no ens movem d'Islàndia per descobrir la música de la compositora i violoncel·lista Hildur Guðnadóttir. En aquest cas, Guðnadóttir s'ha convertit en una de les figures més influents de la música del cinema actual. El 2020, per exemple, va fer història en guanyar l'Òscar a la millor banda sonora per la pel·lícula Joker. La seva música, sovint centrada en el so profund del violoncel, acompanya de manera molt íntima la psicologia dels personatges. Sentirem Bathroom Dance, de la banda sonora de Joker.

0: Com sona casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: I en aquest repàs de la música d'algunes dones referents de la història de la música no hi podien faltar, esclar, creacions fetes a casa nostra. A l'hora d'escollir-les no és fàcil perquè de noms de dones amb talent n'hi ha molts a la llista, però, malauradament, d'enregistraments amb qualitat n'hi ha pocs. Per sort, a poc van augmentant. Per això tenim la sort de sentir aquest fragment del ballet El Rossinyol i la Rosa, que la compositora valenciana Matilde Salvador va crear inspirant-se en l'obra homònima d'Oscar Wilde. És amb l'Orquestra Simfònica dels Països Catalans dirigida per Salvador Brotons.

Sovint es recorda Matilde Salvador pel fet de ser la primera dona de qui es va estrenar una òpera al Gran Teatre del Liceu. Es deia Vinatea i era l'any 1974. Cal dir, però, que en la seva obra compositiva també hi trobem ballets, música simfònica i coral i peces per a piano. Un catàleg molt extens com el de la compositora que ve tot seguit. Mercè Torrents va formar part d'una generació que va mantenir viva la creació musical contemporània amb obres de cambra, corals i per a piano. La seva música es caracteritza per una escriptura clara i molt expressiva. De la seva col·lecció Impressions per a piano, en sentirem Clarícia al lluny, una peça breu i contemplativa que ens convida a deixar-nos portar per una atmosfera íntima i delicada.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@trescat.cat.
1: I fins aquí aquest recorregut per la història de la música de les creacions fetes per dones. Aquest cop no hi han aparegut les més habituals: Fanny Mendelssohn, Barbara Strozzi, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Clara Schumann, Florence Price o Lili Boulanger. Tot i que la seva música ens agrada molt, des del Set de Sons avui hem intentat ampliar una mica més la llista de referents femenins. Si més no, tot el que el temps i la discografia disponible ens han permès. Acabarem amb la música d'una compositora britànica que és tot un referent de les bandes sonores de cinema i televisió. N'ha escrit més de 200. Es tracta de Debbie Wiseman. Nosaltres hem escollit aquest The Joys of Life, del documental The Joy of Painting. Us hem acompanyat Gisela Cot, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu de tenir mai Set de Sons.

0: era l'ària burlesca, quart moviment de la suite en sol major per a violí i llaüt de Nicola Matthes, que han interpretat Théotime Langlois Desfart, violí, i Thomas Danforth, llaüt.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Us saludem des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, per donar-vos la benvinguda un dia més a les cordes de l'Ukelele, aquest espai dedicat a això que anomenem músiques del món, que no és sinó una mirada àmplia sobre músiques que venen de les músiques tradicionals o les músiques d'arrel, doncs, de tots els indrets d'aquest planeta i que d'alguna manera, doncs, les fan evolucionar els artistes i li donen la seva visió actual. Doncs un plaer, com sempre, acompanyar vos en aquest passeig, itinerari, recorregut o com preferiu anomenar-ho, per aquestes músiques que passen per tot arreu i no només geogràficament, sinó també estilísticament o, si més no, a nivell de sonoritats. Música que ve de l'arrel, doncs, i que mira cap al present i al futur, i avui ens fixem en les muntanyes del món. No ens les acabaríem, de fet, però deixem que siguin les muntanyes, doncs, les que ens inspirin avui, però deixem que, evidentment, soni la música que d'això es tracta i comencem, i ens sembla just, començar per muntanyes que tenim a prop o força a prop. I d'aquesta manera ens permetem repescar una de les peces del magnífic projecte de Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I això ens va perfecte per començar aquesta revisió del tema tradicional occità, Aqueres Montañes.

Preciosa revisió, ens sembla, del tema tradicional occità que Roger Mas i la Cobla Sant Jordi han inclòs en aquesta col·laboració que ja ha estat tan i tan aplaudida. I seguim per muntanyes. Ara ens traslladaríem als Carpats, però ho posem en condicional, i si ho posem en condicional és perquè el que sentirem és una mostra d'una proposta que combina la influència de l'arrel carpatiana, per dir-ho així, amb sonoritats clàssiques. Cordes, bàsicament. És la formació que es diu Volosi i va néixer quan el violinista Christophe Lasson es va ajuntar amb músics provenents de la música o de la tradició de les Bèxides de Silèsia. Aquí hauríem de fer uns apunts de geografia. Estan situades a la part occidental dels Càrpats. Només perquè ens situem i perquè el que ens interessa és escoltar la música, aquesta mostra del grup Volosi.

Singular proposta la de Volosi, aquestes cordes que s'inspiren, tot i que amb una visió molt personal, en la tradició sonora dels Càrpats. I si avui recorrem terrenys muntanyosos, també ens ve de gust recordar el que la jove pianista i compositora Alina Spiridonova ens oferia fa un temps, no gaire tampoc, inspirada en els seus orígens a l'Europa de l'Est, del disc On the Edge of Caucasus Mountains, aquesta peça dedicada als seus ancestres, la repasquem, on fins i tot hi sona un duduk, un instrument, com sabreu molts, típic de la música tradicional armènia.

Les cordes de l'ukelele. Un espai per les músiques del món.

Doncs avui les muntanyes i els massissos muntanyosos ens inspiren i amb aquesta peça hem viatjat fins als Andes, o sigui que hem anat lluny, amb l'orquestra andina, concretament. I per tornar cap aquí, i d'orquestra a orquestra, ara ens fixem en l'OMAC, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que, com molts ja sabeu, s'ha centrat en el concepte de la transhumància per un dels seus últims projectes. Espectacle i disc que, a més de transportar-nos a un paisatge com el pirinenc, també ens fa reflexionar sobre l'ancestral i la voràgina tecnològica d'avui dia, aquest contrast que, si més no, en una de les peces de Cruy, que és així com es titula aquest àlbum, doncs sona així.

L'horitzó és la peça que tanca el disc Crui, signat per l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. A través de la música avui viatgem per muntanyes, entre altres elements, i hi ha fins i tot qui té nom de sistema muntanyós. No ens en podíem estar de pensar en Natacha Atlas, artista d'origen egipci i belga d'adopció, una de les dames de la World Music des que es va acunyar, diguéssim, aquesta denominació cap allà als anys 90. Aquí formen part d'un projecte bastant més actual del violoncel·lista i compositor Mathias Saglio.

Matías Saglio i les seves veus, perquè Voices és el títol del disc que conté aquesta peça que acabem d'escoltar, en aquest cas amb la veu de Natasha Atlas. Amb Matías Saglio al capdavant, com dèiem, un músic que ha acabat arrelant per les nostres latituds. Doncs no ens allunyem encara, tornem als Pirineus, que és el lloc vital i d'inspiració per Arnau Obiols.

Les cordes de l'ukelele. A Catalunya Música.

0: I així hem seguit amb una proposta que porta el nom d'Imaginary Homeland, amb una base de quartet de jazz amb cordes i amb una visió global que pesca elements que poden venir tant de l'arrel nord-americana com de l'Àfrica com de la zona del Sàhara. Al capdavant, com a líder, el músic David Rogers i molta, molta obertura de mires, com acostumem a dir en aquestes ocasions. Una descripció que també s'ha bé a la perfecció amb la manera de fer d'un dels especialistes de banjo més prolífics i amb més repercussió de les últimes dècades, Bela Fleck.
1: Hey, I like it.

El talent sempre magistral de Bela Fleck, amb aquesta peça Blue Mountain Hope, fent-nos reviure les essències de l'arrel nord-americana, i encara més ho fan, i així recordem aquelles muntanyes apalatxes de les quals van sortir tanta música, que derivaria en aquells estils com el bluegrass i l'old time, doncs ens ho recorden, dèiem, el grup Marley's Ghost.

Doncs amb aquesta energia, l'energia de l'arrel o una de les arrels nord-americanes i amb les muntanyes com a inspiració, ens hem anat acostant al final del programa d'avui. No deixem de fer aquest terreny estilístic per acostar-nos a la feina d'un altre especialista del banjo i de la mandolina també i d'aquests sons, com és Lluís Gómez, amb una peça que es diu així, Fugint de Barcelona. Tant si ho teniu al cap, això de fugir de Barcelona, o potser fins i tot, si ho esteu fent en aquests moments, sigui com sigui, doncs res no ens faria més feliços que sigui la música la que us segueixi acompanyant i inspirant. Us hem acompanyat, com sempre, Oriol Pinart a les vies del so i l'edició i qui us ha parlat, Marta Alanau. Cuideu-vos i fins ben aviat.

0: La Filadora, una melodia tradicional catalana en la versió de Miquel Llobet. Sentíem el guitarrista José Luis Lopategui.
1: Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
2: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Rudolf Finum de Praga per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de la capital txeca. Un concert que començarà amb música de Tchaikovsky i després continuarà amb Prokófiev i el concert per a violí número 2 que interpretarà el violinista de Corea del Sud, In Mo Yang. Després d'això sentirem dos dels poemes simfònics de Richard Strauss, d'una banda Don Joan i de l'altra Eulenspiegel. Música esplèndida, per tant, per cloure aquest concert d'avui. Gravació de la Ràdio Txeca de l'octubre del 2025 i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb una obra que s'inspira en William Shakespeare, perquè Tchaikovsky, el que va compondre i va estrenar l'any 1870, és l'obertura fantasia Romeu i Julieta. Era per consell de Balakirev, que és qui havia fundat el grup dels cinc i qui havia escrit també a partir de Shakespeare, a partir del rei Lear. És en aquest moment que Tchaikovsky pren interès per aquesta temàtica i compon aquesta obra preciosa que ara sentirem per començar el concert d'avui, l'obertura fantasia Romeu i Julieta de Tchaikovsky, que ara interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció de Thomas Hanus.

Música de Piotr Ilitx Txaikovski per començar aquest concert d'orquestra que us oferim avui, Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció de Tomasz Janus, que ha començat el concert amb aquesta obertura fantasia Romeu i Julieta que Txaikovski va compondre l'any 1870. Música inspirada en Shakespeare, música que Txaikovski va escriure perquè així li ho va aconsellar Balakirev, que també havia escrit a partir de Shakespeare, a partir del rei Lear. Per tant, Shakespeare, Romeu i Julieta i Txaikovski en aquest inici de concert d'avui, un concert que ara se'n va cap a la música de Sergei Prokófiev, que al seu moment també va escriure el gran ballet del període soviètic, això passava l'any 1935, és el ballet també Romeu i Julieta de Prokófiev. Però el que sentirem nosaltres no és pas això, sinó una obra d'aquell mateix moment, el segon concert per a violí i orquestra, un concert en sol menor que Prokófiev va escriure pensant lo primer com una sonata per a violí i piano. Més tard el va convertir en aquest segon concert per a violí, com dèiem, contemporani del ballet de Prokófiev, Romeu i Julieta, i també del gran concert per a violí A la memòria d'un àngel d'Alban Berg. Des d'aquell moment, des d'aquells anys 30 del segle XX, arriba aquesta música, aquest segon concert de Prokófiev, l'opus 63, que ara hi interpreta el violinista de Corea del Sud, nascut l'any 1995, In Mo Yang, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga i sota la direcció de Tomasz Janus.

In Mo Young és el violinista d'aquest concert d'avui. És de Corea del Sud, és nascut l'any 1995 i ha interpretat el segon concert per a violí i orquestra en sol menor, l'opus 63, de Sergei Prokofiev, música dels anys 30 del segle XX, que In Mo Young ens ha ofert amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció del txec Tomáš Hanus. Avui som al Rudolf Finum de Praga amb una gravació de la Ràdio Txeca de l'octubre del 2025. Som a la Sala Borjak i som en el moment en què el solista del concert In Mo Young oferirà música fora de programa al públic. El que va triar és música d'un compositor turmentat del segle XVIII, un home que es diu que es va suïcidar sota l'ombra d'un salze l'any 1770. Aleshores feia 11 anys que treballava al servei del rei Lluís XV. És Louis-Gabriel Guillemin, de qui ara In Mo Young n'interpretarà l'Amusement pour violon seul, un fragment d'aquest recull de peces per a violí, l'opus 18, de Guillemin, que soni així en la versió d'In Mo Young.

Música de ple segle XVIII, música del francès Louis-Gabriel Guillemin, que va viure fins l'any 1770. D'ell era aquest fragment extret del recull de peces per a violí Opus 18, música que ha triat el violinista Yin Mo Yang per acomiadar-se definitivament del públic del Rudolf Finum de Praga, on hi va interpretar l'octubre del 2025 el segon concert per a violí i orquestra de Sergei Prokofiev. Yin Mo Yang és un violinista coreà nascut l'any 1995 i que va debutar molt jove a Nova York amb l'Orquestra Simfònica Nacional de Dinamarca i sota la direcció de Fabio Luisi. Això passava quan només tenia 21 anys. Des d'aleshores ha guanyat moltíssims concursos internacionals i se'l sent per les grans sales de tot el món. Avui ha estat present a Catalunya Música des d'aquest enregistrament de la ràdio txeca que ens ha permès de sentir Yin Mo Yang. Aquí hem d'imaginar marxant de l'escenari del Rudolf Finum per deixar altre cop l'orquestra tota sola. I en aquest cas per a interpretar música de Richard Strauss. El concert continua amb el poema simfònic Don Juan que Richard Strauss va compondre quan només tenia 24 anys. És un dels pilars del repertori simfònic i ara aquest opus 20 de Strauss, aquest Don Juan, l'interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció del txec Tomáš Hanus.

de Thomas Hanus. És un director d'orquestra txec nascut l'any 1970. Durant 10 anys ha estat el director musical de l'Òpera Nacional Galesa a Cardiff. És un director molt vinculat a les orquestres txeques i que ha dirigit pràcticament totes les grans orquestres europees. Thomas Hanus és qui avui és al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, que ara hi interpretarà ja l'última obra d'aquest concert. Música també de Strauss, música una mica posterior, música de quan Strauss tenia 31 anys, música feta a partir d'aquell personatge que va viure la primera meitat del segle XIV, el Till, de les aventures de Till Eulenspiegel, l'opus 28 de Richard Strauss. Aquest personatge va néixer al nord d'Alemanya, va morir probablement cap a l'any 1350 a causa de la pesta i es va convertir en un portaveu de les classes populars, un personatge a qui se li van anar atribuint tot d'aventures, com les que sentirem en aquest quart d'hora de música de Richard Strauss, que ara interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció de Thomas Hanus, Till Eulenspiegel, opus 28 de Richard Strauss.

0: La música fantàstica de Richard Strauss en aquest tram final del concert d'avui. Ara sentíem Les aventures de Till Eulenspiegel, l'opus 28, un poema simfònic de Richard Strauss compost a finals del segle XIX, l'any 1895, quan ell era un jove compositor de 31 anys. Aquest poema simfònic, Les aventures de Till Eulenspiegel, l'hem sentit en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció del txec Thomas Hahn. Intèrprets d'aquest concert d'avui que ha començat amb Piotr Ilich Txaikovski i l'obertura fantasia Romeu i Julieta. Després, a l'orquestra s'hi ha afegit el solista del concert, el violinista coreà In Mo Yang, que ha interpretat el segon concert per a violí i orquestra a l'opus 63 de Sergei Prokofiev. I és després d'això que ha arribat la música de Richard Strauss, primer el Don Juan, l'opus 20, que és de quan Strauss tenia 24 anys, i finalment aquestes aventures de Till Eulenspiegel, música que clou el concert d'avui. Un concert fet al Rudolf Finum de Praga, a la Sala Borjak, un concert que va gravar a la ràdio txeca l'octubre del 2025 i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Modest Mussorgsky i el cicle Cants i danses de la mort en la veu del baix baríton Gerald Findley, canta amb el pianista Julius Drake.

Aquest era el cicle Cants i danses de la mort de Modest Mussorgsky en la versió de Gerald Finley, baix baríton, i Julius Drake, piano.

0: Catalunya Música.
1: Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: El taller del luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, comencem ara i aquí un taller de luthier monogràfic dedicat a la inauguració de l'orgue Montserrat Torrent de l'Oratori de Sant Felip Neri, a Barcelona. Al llarg del programa, doncs, sonaran algunes de les músiques que es van poder sentir el dia de la inauguració, també algun dels parlaments i entrevistes amb el mestre organer Albert Blancafort i els organistes Bernat Bailbé i Juan de la Rubia. També podrem escoltar la veu de la protagonista d'aquest esdeveniment, l'organista Montserrat Torrent. Avui arribem al taller de luthier número 428. Poseu-vos còmodes, que comencem.
0: El taller del luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: Al Duomo de Florència, que es troba entre les esglésies més grans d'Itàlia, hi ha un orgue que té el so més bonic que hagi pogut escoltar. I no sabria dir, com passa a Sant Pau de Londres, si a l'excel·lència del seu timbre hi contribueixen l'amplitud de la nau i la feliç arquitectura de l'edifici. A més, el senyor Matucci, l'organista, el tocava de meravella.
1: Charles Burney. Viatge musical per França i Itàlia al segle XVIII.
2: El dilluns 18 de maig de 2026, l'oratori de Sant Felip Neri, de Barcelona, es va omplir de gom a gom per presenciar en directe la inauguració oficial de l'orgue Montserrat Torrent. Abans de començar l'acte, vaig poder parlar uns minuts amb Albert Blancafort, mestre organer de Collbató, al peu de Montserrat, on té el seu taller i on s'ha construït aquest orgue. Sentim aquesta conversa mentre de fons sona la música de Giovanni Pietro Baldi, interpretada per Guido Iotti, tal com va sonar el dia de la inauguració de l'orgue.

0: Hola, Albert.
1: Hola, com esteu?
0: Molt bé, moltes felicitats, abans que res, per culminar aquest projecte que va començar el teu pare. Recordem que ens hem de traslladar 60 anys enrere, exactament, no?
1: I tant, i de més en un moment on l'orgue era una qüestió bastant incipient. No estava tan normalitzat com ara, i per tant, per aquesta raó va costar tant poder tirar aquest projecte endavant.
0: I ara, per fi, després de molts esforços, recordo que vam parlar en el taller de Luthier en el seu moment, quan vau inaugurar i beneir l'orgue, la primera fase, per entendre'ns, i avui ja està tot, absolutament tot.
1: Sí, gràcies a Déu. I els ajuts que s'han pogut anar aconseguint a través de la Fundació, doncs s'ha pogut completar aquesta part que faltava, que era un gran nombre de registres, diguem-ne que avui finalitza la tercera fase, que disposa del tercer teclat, de la batalla, dels tubs, de la façana i d'una sèrie de coses que feien falta per completar aquest orgue, i ara esdevé una eina molt adequada per l'ensenyament, en primer lloc, i també doncs, pels concerts.
0: Parlem de les característiques de l'instrument.
1: Sí, i tant, com vosaltres sabeu, d'orgues n'hi ha de molts estils. I aquest en concret és un estil que se'n diu neobarroc. És a dir, és un orgue d'estil barroc, però, diguem-ne, amb una visió actual. O sigui, no és una còpia exacta historicista d'un instrument antic, però sí que agafa el que entenem avui en dia amb les sonoritats, la pulsació i totes les qüestions que fan per interpretar el millor possible la música barroca, la música ibèrica també, i també es pot interpretar altres tipus de música, però sempre estem en una estètica sonora molt tirada cap al neobarroc, que va ser un moviment que va sorgir després de la guerra, i que després doncs, el meu pare va ser un dels primers, un dels pioners que van portar aquesta corrent que primer va sorgir a Centre Europa i després la vam portar cap aquí.
0: Tres teclats, si no m'equivoco, més pedaler, un bon nombre de tubs.
1: Són 50 registres, quasi 3.500 tubs. Aquesta no és una qüestió de quantitat, sinó és una qüestió més de qualitat, de matisos, de diferents tipus de sons, de registres, en el que es puguin fer combinacions diverses. A més, se li ha de sumar l'acústica que té aquest espai, que és molt bona. És una de les poques esglésies de Barcelona que tenen terra de fusta, i això ajuda que no hi hagi una reverberació tan llarga, i el punt de reverberació està en un moment que és perfecte.
0: En el moment en què parlem tu i jo és quan s'inaugura oficialment, però diguem que l'orgue ja porta unes hores de recorregut.
1: Sí, i tant. Avui es culmina tot aquest procés, però de fet ja s'han anat utilitzant, fent servir per part dels estudiants l'instrument, i fa molta gràcia, i això amb un organer li omple, no? Quan veus que fas una obra i que aquesta obra es fa servir i es fa servir cada dia, i ve gent jove, perquè la major part són estudiants de l'ESMUC, a part de l'organista titular, el Bernat Baivé, que també fa concerts cada diumenge. Vull dir, això per un organer és la plenitud. A més, un instrument que està al centre de la ciutat i que, a més, està cridat a fer una part de l'estructura organística que mica en mica anem reconstruint, que es va destruir la Guerra Civil bastant, amb la crema i la desaparició de molts instruments, i que mica en mica anem una mica tornant-la a posar en el lloc on havíem estat en un moment que havíem estat a Barcelona i havia sigut una gran capital de l'organeria a nivell europeu.
0: Aquest projecte, ho dèiem al començar, el va iniciar el teu pare, l'has culminat tu, ha canviat molt, l'has hagut d'adaptar als temps que corren, no és el mateix o no era el mateix l'orgue o el coneixement del món de l'orgue i dels orgues antics l'any 66 que l'any 2026.
1: Per una part, aquesta qüestió de que un instrument que el comença el teu pare i el comença la meva padrina, que és la Montserrat Torrents, padrina de bateig, no? Hi ha un component personal que toca molt, Això per una banda. Però després, respecte al projecte original que van idear Gabriel Blancafort, George Lott i Montserrat Torrent, sí que l'hem hagut d'adaptar una mica, perquè no en va, han passat doncs, 60 anys, i el concepte, fins i tot la musicologia, els principis i diverses qüestions han fet que s'hagin fet petits canvis. No són canvis importants, però, per exemple, us donaré un exemple. La consola, que és on se situa l'organista, hi ha els teclats, hi ha tots els tiradors i tots els mecanismes que l'organista fa servir, inicialment estava pensada que fos en pupitre, és a dir, una consola mirant a l'altar allà al cor, mirant a l'altar, i el que hem fet és canviar-la de posició i l'hem posat una consola que se'n diu de finestra. L'organista està d'esquena a l'altar, però això ens proporciona una mecànica molt més directa i una pulsació molt més exacta. Hi haurien altres coses, per exemple, el tercer teclat estava pensat que estaria darrere i a baix, a peu pla, i ara l'hem situat darrere sí, però al primer pis, a l'alçada de l'orgue major, perquè tingui una projecció sonora més gran. I altres petits detalls, com sobretot a nivell de registració, hi ha hagut alguns petits canvis. Però s'ha de dir que l'orgue continua tenint la seva essència neobarroca i respon al projecte original.
0: Què t'han dit els organistes, els estudiants, la mateixa Montserrat Torrent, que ja entenc que ha tingut l'ocasió de tocar-lo, una mica què t'han transmès?
1: La Montserrat se sent bé, i se sent bé, i molts de vosaltres sabeu que ella és sorda, però ella ho sent, i se sent bé, i ho sent molt bé amb la pulsació, sobretot, i com nota aquestes vibracions, no? Els organistes, en general, estan molt contents perquè tenen una paleta de colors molt diversa, però cada un d'aquests colors és de molta qualitat i de molta personalitat i amb capacitat de poder-se barrejar de moltes maneres. Per tant, estem molt contents en aquest sentit, i això són coses que a vegades no les saps fins al final. Un projecte, un suposa, però el resultat final no te'l dona, sinó el mateix instrument en el lloc i sonant.
0: Ara és la presentació oficial. Entenc que el recorregut d'aquest orgue serà molt llarg, però també li caldrà un cert manteniment, fins i tot una adaptació amb el pas del temps. Tot això està previst?
1: I tant, està previst, i estan previst diversos usos, a part dels alumnes de l'ESMUC, doncs també que hi hagi altres usos. Per exemple, ara s'està plantejant d'enregistrar l'integral de Bach a càrrec de Juan de la Rubia. Això és una gran cosa per un instrument, i evidentment tot això requereix un manteniment, una afinació d'alguns registres que són els que es desafinen amb més facilitat, que són els de llengüeteria, i aquests s'afinen molt ràpidament, però s'ha d'anar mantenint, és com la perruqueria. I després, potser un cop l'any, un repàs general, que és el que s'acostuma a fer amb la major part d'orgues que tenen un cert ús.
0: Portes molts projectes vinculats a l'orgue. Aquest potser és el més especial, el que et toca més de prop?
1: Tots els projectes tenen alguna cosa. Això és com demanar-li a un pare quin és el dels seus fills, quin és el preferit, no? I tots estan molt bé. Aquests, per totes les raons que hem dit, per aquesta qüestió familiar, per totes les altres qüestions del seu ús, i sobretot una de les coses que em fa molta il·lusió és veure la transformació d'aquest espai que fins ara, molts anys, havia estat el gran confessionari de Barcelona, la gent venia aquí a confessar-se, tot això ja ha passat, la comunitat amb prou feines n'hi ha, però en canvi s'ha fet una transmutació de l'ús religiós, espiritual d'aquest espai. Hem passat d'un lloc que és com un confessionari a un lloc on la gent podrà connectar amb la seva espiritualitat a través de la música. I això, doncs, és una cosa que tant aquí a la casa ho hem vist molt bé, i que tots tenim així a mitja distància de convertir aquest espai en una acadèmia de música sacra al centre de la ciutat i en un lloc, doncs, on hi ha espais on tot això es pot ser possible. I dins de tot això, l'orgue és l'eina que dona el tret de sortida amb tota aquesta idea i aquesta perspectiva de futur. I clar, amb això també ens omple.
0: Albert Blancafort, moltíssimes felicitats i a gaudir d'aquesta nova criatura.
1: Gràcies per les felicitats. Les faig extensives a tot el grup d'artesans que treballen a Collbató, que a més aquest any també complim el centenari de construcció d'orgues, i també aquell grup d'artesans que van començar fa 60 anys aquest projecte, molts dels quals eren els pares o tiets dels que hi ha ara, però és una felicitació, doncs, que va per tots plegats, i també, doncs, per les persones i entitats que ho han fet possible, però sobretot per la Montserrat.

La inauguració oficial de l'orgue Montserrat Torrent, que es va poder seguir també des del claustre de l'oratori de Sant Felip Neri, a través d'una gran pantalla, va començar amb una sèrie de parlaments d'algunes autoritats presents aquell dia. Manuel Manonelles, gerent de l'oratori de Sant Felip Neri, va prendre en primer lloc la paraula per explicar en què consistiria l'acte i com estava estructurat. I a continuació va donar pas al pare Ferran Colà,

0: És fins a cert punt una casualitat que la inauguració de l'orgue Montserrat Torrents es caigui dins de l'any del centenari de la intèrpret que n'ha motivat la construcció. I una mostra d'una filosofia que estic segur que Montserrat Torrents s'ha fet seva des de sempre. Que una vida no només es mesura per la quantitat d'anys viscuts, sinó també pel seu contingut, és a dir, per allò a què els dediquem. Avui culmina un objectiu perseguit durant 60 anys per Montserrat Torrent, que sempre ha descrit l'orgue de Sant Felip Neri com el projecte de la seva vida. Però avui, al mateix temps, no acaba res. Per la Fundació Montserrat Torrent, si més no, avui comença una nova etapa, tant o més apassionant que la que hem viscut fins ara, la de dotar d'activitat aquest instrument fantàstic, amb concerts, cursos, concursos, per què no, i fer que el llegat de Montserrat Torrent sigui viu i adopti la forma que ella sempre ha desitjat.
1: Els parlaments van continuar amb les paraules de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i finalment va ser Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, qui va cloure aquesta primera part de l'acte d'inauguració de l'orgue Montserrat Torrent. La segona part estava formada per la lectura del poema Per a un orgue, un text de Narcís Comadira, escrit expressament per a l'ocasió, que va recitar l'actor Pere Arquilloé. Entre les diferents parts del poema van anar sonant peces per a orgue de Francisco Correa de Araujo, interpretada per Montserrat Torrent, Miquel López, en versió d'en Bernat Bellbé, Giovanni Pietrobaldi, per Guido Iotti, Johann Sebastian Bach, a càrrec de Juan de la Rubia, una obra d'estrena d'Ignacio Rivas, dedicada a Montserrat Torrent, interpretada per ell mateix, un coral amb variacions d'Elfrida André, tocada per Saskia Roures, un fragment d'una sinfonia per orgue de Chalmarie Vidor, en versió de Joan Seguí, i novament Montserrat Torrent va cloure aquest acte interpretant una batalla de Johann Caspar Kell. El que us proposo ara és d'escoltar el poema de Narcís Comadira, poema per a un orgue, tal i com es va poder escoltar el dia de la inauguració de l'orgue Montserrat Torrent en la veu de Pere Arquilloé, però sobre la música d'una de les peces que van sonar aquell dia, concretament el coral amb variacions sobre el Salm 76 d'Elfrida André, una compositora i organista sueca que va viure entre els anys 1841 i 1929.
2: L'esperava, aquest cant, aquest remoreig de branques, aquest alè profund que sembla sortir de la cova del ser. L'esperava. Volia sentir aquest sospirar harmoniós que ha fet vibrar els metalls i les fustes d'aquest has fet. Has esclatat en acords memorables, corprenedors, amb registres ignots de corrents subterrànies, d'humitats fèrtils. Has trencat el silenci. L'ànima desitjava aquesta aigua lustral que la tragués del seu fang quotidià. Has trencat el silenci. Has parlat aquesta llengua estranya que és la música. So, timbre, melodia, ritme, concert i dissonància, sorpresa i càntic de lluança per la vida, pels seus secrets que només tu, música, saps desvelar. Orgue, instrument que ets tots els instruments, si us plau, torna a cantar. Oh, sí,

Com em commou, orgue, aquest anar i venir sobre els teclats, aquest canvi sobtat de registre que obeeix, a vegades, el desig que tens de fer-nos companyia. Com em commou aquesta corredissa sobre el pedaler que a vegades fa de coixí, que a vegades parla per si mateixa. Mans i peus, tot el cos de l'organista, desapareix, només surt el discurs, aquest discurs sonor que ens porta molt més enllà d'un cos, més enllà de la carn, cap a regions etèries, que ens sacseja i ens fa oblidar del nostre cos i fins i tot de l'ànima.

Gràcies per existir, per haver-te plegat el disseny savi de l'organer, que ha batut el metall i que ha polit la fusta, que t'ha insuflat la vida, per tal que la matèria es torni so i el so esdevingui música quan els peus, quan les mans, quan els peus hàbils, quan els peus i les mans dòcils de l'organista t'arranquin el discurs fet de llum i fet d'intel·ligència, fet d'estrelles vivents sobre el no-res del nostre dolor, sobre el no-res de la nostra alegria. Gràcies, orgue, per portar-nos la joia, per bressolar-nos, per fer-nos tornar infants, per convertir-nos en soldats coratjosos, plens d'esperança. Vens de lluny, orgue, i m'agrada recordar el teu passat. Recordar els vells orgues barrocs, pensar en el mestre de Weimar, en el cantó de Leipzig, que va deixar tantes pàgines pures, inoblidables. Tocates, fugues, passacaglie, corals... Una ment? Sí, però una ànima també. Bach era un sentimental. Sabia fer-nos plorar, sabia fer-nos cavalcar amb ell, incansable pels camps nus dels teclats i els pedalers. I vull creure que aquells òrgans antics s'estremien d'emocions ignotes. Gràcies, orgue, perquè ens fas la ment pura. Gràcies per convertir els humans, que som Eros i Pols, com bé va dir el poeta, amb flama decidida, perquè tu ens fas com música. Ens dus els més pregons abismes submarins, poblats d'espècies rares. Ens dus els boscos insullats de fullatges estranys, de remoreig desconegut. Allà hi ha la música oculta que tu saps desvelar. Gràcies, orgue, instrument prodigiós que ens transportes del no-res de la carn a l'esperit més pur, a un ordre superior que, cremant-nos, ens salva. Vens de molt lluny, orgue, dels romans o d'abans, de quan l'aire que t'omplia els pulmons era l'aigua que el moderava. Venia d'una manxa que accionava el manxaire. Calia un gran esforç per produir tant d'aire. El manxaire a vegades s'hi adormia i a tu et faltava l'alè. T'ofegaves i el so se t'estrafeia. L'organista maleïa el manxaire perquè la seva habilitat sobre els teclats era inútil i semblava que era ell el maldestre. I no. La culpa és del manxaire, deia l'organista. Temps antics, temps de so cantallut, temps de nuecs i d'ofecs. Després la gent va voler convertir-te en una orquestra sencera. Va voler que poguessis ser instrument i natura, que fossis mar i boscúries, corrents salvatges petant sobre les roques, oreig i vendaval rebufant els avencs. Et van anomenar orgue romàntic i vas fer fortuna. Vas passar de les esglésies als auditoris i sales de concert. Però també les esglésies van voler que els seus orgues creixessin en poder, en potència. I més tard van tornar aquells nostàlgics del so renaixentista, del so barroc. La vida és ondulant, ja se sap. I va venir la febre de l'orgue antic.
la febre restauradora i l'electricitat va desterrar els manxaires. Ara tens l'aire assegurat, estable i continu. Has absorbit els invents dels humans i t'has sabut modificar sense perdre't. I no, no t'has perdut. Des de l'orgue portatiu, des de l'orgue de taula, des de l'orgue barroc, des del renaixentista, des de l'orgue romàntic, no t'has perdut. Has canviat, però continues sent un orgue. I ens embolcalles, orgue, amb tots els sons, amb tots els teus registres, amb els flautats, les flautes i la llengüeteria, des dels murmuris de les veus humanes, des dels dolcíssims fraseigs d'etèries veus celestes, des de les trompes, les trompetes, els oboès i els címbals, saps esclatar en la joia esperançada de la nit de Pasqua. Saps acotxar-nos en la dolça tendresa de la nit de Nadal. Ah, orgue, gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos. Oh, gràcies. Gràcies. Gràcies. Orga.

0: Continuem aquest taller del lutier especial dedicat tot ell a la inauguració oficial de l'orgue Montserrat Torrent de l'Oratori de Sant Felip Neri. L'última persona a prendre la paraula, després de la lectura del poema de Narcís Comadira i les diferents interpretacions musicals, va ser Montserrat Torrent, que va voler agrair tant als assistents com als organistes la participació en aquell acte. Sentim les seves paraules i a continuació sonarà un fragment de l'última peça que va sonar en aquella inauguració, la batalla del compositor alemany del barroc Johann Caspar Kell.
1: En primer lloc, gràcies a tothom, no cal dir-ho, perquè tot, des de les grans entitats que han contribuït a l'acabament de l'orgue i felicitant el seu constructor, Albert Blancassor. Penso que també hi ha hagut petites aportacions, molt, que jo valoro molt, molt, molt, molt, perquè totes elles s'han convertit en tubs, no en aquests tubs tan impressionants o grans, però en els tubs petitets. Però volia dir una cosa, com a comentari del concert. Avui el concert jo he fet d'emparedat. El que està al mig és el més fort, i el que està a sobre, no tant. Això és el que volia dir, perquè és veritat que han tocat tots ells molt, molt, molt bé i han sigut extraordinaris. Jo no trobàvem la partitura última. Ah, quina angoixa, la batalla havia desaparegut. No pot ser això, Déu meu.
2: Però si te la saps,
1: és una broma, eh? Però ha sortit.
2: Clar que sí.
1: I el record pel pare Serramona, que hagués estat tan content avui. Penso que Barcelona avui està contenta. Té un orgue que permet tocar la música antiga, que això és el que jo volia, que permet tocar medio registro de mano dreta, mano izquierda, tot el que sigui, i és per tocar música contemporània, de, com hem sentit, tot. Això és l'ideal. Hi haurà molts concerts, hi haurà moltes meravelles, ja ho sentiran. Gràcies a Déu que me permet viure fins avui i veure l'il·lusió de la meva vida acabada. Això ja puc anar-me'n.

Una de les persones més felices el dia de la inauguració de l'orgue Montserrat Torrent era, sens dubte, Bernat Bellvé, organista titular de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona des de fa una pila d'anys. Amb ell hi vam parlar just després que acabés l'acte. La conversa que sentireu va il·lustrada amb la seva interpretació de la música del compositor montserratí Miquel López, que va sonar el dia de la inauguració de l'orgue.

0: Hola, Bernat.
1: Hola.
0: Moltes felicitats abans que res. Ha arribat el gran dia.
1: Home, és un dia impressionant.
0: A més, poder-ho celebrar amb ella, no?
1: A veure, aquest projecte, ara la Montserrat Torrent és un monument i tot és fàcil, però imagineu als anys 60 una noieta que tenia unes idees que s'ha verificat que eren bones, doncs per arribar a exposar aquesta idea. I ha tingut les dificultats que ha tingut. Per això ha tardat tant aquest instrument. Però a part de tirar les orelles al qui no les han obert, hem d'agrair als que les han obert, que són les actuals autoritats, no?
0: Tu has estat una mica la flama que ha mantingut viu aquest projecte, perquè sí que hi havia una part de l'orgue que estava fet, que era la catireta, sí. I tu has fet concerts amb aquesta part de l'orgue, aquesta part petita.
1: A veure, l'idea primera de posar un organista va ser el pare Serramona, que va intentar l'aposta de que si l'orgue sona, poder atrauria les ganes de continuar fent aquest orgue. Però no ha funcionat fins ara, no? Però sí, de totes maneres, només amb la cadireta us juro que podeu fer música, però eternament, quasi. Hi ha una tal quantitat de música escrita per orgue de qualitat que no l'acabarem mai, no l'acabarem mai. Ara, evidentment, no té comparació. Mireu, els diumenges a la una faig com una audició, venen poqueta gent, però els hi agrada. I ahir vaig fer com un comiat i un agraïment a la cadireta. I vaig agafar tres peces i les he tocat primer només amb la cadireta i després en comparació amb l'orgue major. Evidentment, no té color, no? Però déu-n'hi-do com sona amb la cadireta. I vaig acabar només amb la cadireta, perquè a partir d'avui, evidentment, tocar només amb la cadireta ja no tindria sentit, no?
0: Recordem que la cadireta és aquella part de l'orgue que està més a prop del públic.
1: Exacte, és el moble petit que destaca a davant del moble gran. I per què se'n diu cadireta? Perquè aquí, evidentment, hi ha un espai gran entre aquest cos de l'orgue i els teclats i la resta de l'orgue. Però si anem a Santa Maria del Mar, per exemple, on la cadireta i l'orgue gran estan molt a prop, l'organista està assegut sobre els tubs petits de la cadireta, i d'aquí aquesta denominació cadireta, que és una exclusiva aquí, en tot cas en terres ibèriques, diguem-ho així, és una exclusiva catalana. Els orgues antics castellans no tenen cadireta.
0: Quants anys fa que ets organista aquí a Sant Felip Neri, Bernat?
1: Mira, el 26 de maig és Sant Felip Neri. Doncs tal dia com aquell dia del 1978, la Montserrat Torrent, que en aquella època estudiava amb ella, no va poder venir a tocar la missa i em va confiar de tocar aquesta missa. I vaig venir a tocar aquesta missa, que en principi era tocar aquesta missa i ja està. Però al pare Serramona, doncs, li va agradar com vaig tocar i em va dir, mira, a partir d'ara vine, i fins ara. Per tant, sóc una mena de suplent etern de la Montserrat.
0: Gairebé 50 anys, són molts anys, eh?
1: Sí, però hi ha tanta música bonica i si es vol fer seriosament, intentar adequar els textos de llegits a la missa cada diumenge amb les músiques adequades, doncs és fantàstic, però clar, has de buscar.
0: En què et canvia la vida d'organista tenir un orgue com aquest?
1: A veure, és un regal, és un nèctar dels déus. És tan bonic tot, és tan ben fet tot, que és una benedicció, és un privilegi, si goso dir. I, paral·lelament, doncs, per tocar, fer sonar aquest orgue, doncs has de tocar peces considerables, no? I per tant et canvia la vida perquè et dona més feina.
0: I de fet la gent que ve habitualment a Sant Feliu Neri començarà a escoltar moltes músiques que fins ara no ha tingut l'ocasió d'escoltar-les.
1: Sí, penso, mira, la famosa Toccata i Fuga, que després ja heu vist amb aquest programa d'avui, que és una anècdota el repertori de l'orgue, però és famosa. Doncs hi ha una teoria que diu que és per al dia de Pentecostés. I al pare Serramona li agradava que toqués aquesta peça el dia de Pentecostés, i enguany la podré tocar amb tots els ets i els uts, perquè si no sempre era una aproximació, i enguany serà una exactitud.
0: Qui vulgui escoltar l'orgue i et vulgui sentir tocant l'instrument, quan ha de venir?
1: Doncs els dissabtes a les 7 i els diumenges a les 12 hi ha missa, i l'orgue toca durant la missa. I si no, després, per donar continuïtat a aquests concerts espirituals que havien fet amb el pare Serramona, en els quals ell agafava un tema, buscava un tema i ell feia comentaris espirituals, i jo tocava peces en consonància amb aquests textos. Doncs per donar continuïtat a aquesta iniciativa, quan va morir el pare Serramona, l'actual comunitat vam decidir de provar de fer, després de la missa, a la una del diumenge, una audició cada setmana. Una mica pensant a altres llocs d'Europa que hi ha en aquesta hora audicions d'orgues abans de dinar, diguem, no? I doncs això és cada diumenge a la una. Això d'una part. Després hi ha aquest orgue, ja se sap que té molt interès, i ja comença a tenir peticions per fer concerts. Sé que el Joan Seguí té previst que serà segurament un concert fantàstic perquè acompanyarà la Núria Rial, de soprano, una parella insuperable. Hi ha un altre concert ja per l'any que ve amb copla i orgue. I després el Juan de la Rubia també té una programació prevista aquí.
0: Bernat Bellvé, moltíssimes felicitats, i que per molts anys pugui sonar aquest orgue interpretat per tu.
1: Bé, moltíssimes gràcies per els desitjos. Si tinc una vida com la Montserrat Torrent, tinc camp per córrer. A veure.
0: Moltes gràcies.
1: A tu.

I l'última conversa que us vull proposar és amb Juan de la Rubia, organista titular de la Sagrada Família, professor de l'ESMUC i membre, com Bernat Bailbé, de la Fundació Montserrat Torrent. La música que sentirem és el concert número de catàleg 596 de Johann Sebastian Bach a partir d'un dels concerts de violí del recull L'Estro Armonico d'Antonio Vivaldi.

0: Hola, Juan.
1: Hola.
0: Avui és un dia gran, no?, pel món de l'orgue a casa nostra.
1: Sí, perquè crec que és un dia per agrair a molta gent, en primer lloc a la Montserrat Torrent, per tot el seu mestratge, per tota la seva tenacitat, per la seva vocació organística, pedagògica, musical, que ha unit a tantes persones amb la música i amb l'orgue, evidentment. I aquest orgue és l'essència, podríem dir, o la conclusió de tot el seu mestratge. I llavors, per tots els que coneixem i estimem a la Montserrat, això és un privilegi, perquè això roman, aquest instrument, i serà el record de la Montserrat per sempre.
0: Un format d'acte molt bonic, on ha sonat un poema en la veu del Pere Arquilluer, també molt bonic, que ens repassa la història de l'orgue i que ha anat il·lustrat per diferents moments musicals. El teu era Bach, que és un compositor que sempre t'associem amb ell, però ara, a partir d'ara, diríem que encara més, no?
1: Bé, el poema del Narcís Comadira repassa la vida d'un orgue, no?, d'alguna manera, o els records d'una persona que té d'aquell instrument, de la seva història, i Bach és una part importantíssima del repertori organístic i de l'orgue en general, podríem dir, a banda d'evidentment un compositor universal per a tots els instruments. Soc jo que d'alguna manera m'associo amb Bach, que és una, podem dir, d'alguna manera una aposta guanyadora, però a la vegada arriscada, i a la vegada un repte vital, un repte musical, un repte de llarga durada, que normalment els organistes tampoc no tenim aquestes històries o aventures de llarga durada, no? Perquè els concerts els preparem en funció de l'instrument, cada instrument és diferent, per tant el nostre repertori pot arribar a ser molt gran, molt diferent, però cada vegada anem canviant en funció de l'instrument. Poder-se vincular a un instrument o a una sèrie d'instruments concrets i durant 3 anys poder tocar tota l'obra de Bach, com he dit ja en alguna ocasió, la bona, la més bona i la formidable, no? Sense excepció, sense pensar si vull tocar alguna d'elles o no, és a dir, perquè està tota l'obra, i jo crec que és un dels casos en els que el tot supera la suma de les parts, no? És més important que la suma de les parts. Per tant, bueno, per mi és un repte vital que he esperat poder fer o que es donés l'oportunitat per fer-ho. Un mai no es considera prou madur musicalment per assolir aquesta fita, però d'alguna manera, i amb l'ajuda de la seva música i dels instruments, espero poder-la assolir.
0: I aquest orgue Montserrat Torrent serà protagonista d'aquesta integral teva?
1: Aquesta integral, dins de la programació del Palau de la Música i organitzada pel Palau de la Música Catalana, aquí vull agrair també aquest suport, perquè no és per a un concert, ni dos, ni tres, sinó per a 21 concerts durant 3 temporades. És una aposta que agraeixo moltíssim, d'igual manera que agraeixo poder-ho fer a l'Orgue de Sant Felip Neri. L'Orgue Walker del Palau de la Música és un orgue estupendo també, és un orgue fantàstic, pot ser per a un altre tipus de repertori. És veritat que Bach és un compositor tan universal que es pot tocar en diferents instruments, encara que no siguin instruments orientats cap al barroc. Però aquest orgue sí que ho està. És un orgue orientat cap a la música barroca, també cap a la música ibèrica, on la música de Johann Sebastian Bach troba, diguem, el seu hàbitat natural. Per tant, també és un luxe poder disposar d'un instrument així per estudiar, per preparar, per endinsar-me. No és només cadascun dels 21 concerts, sinó tota la preparació de cadascun dels 21 concerts, el camí que vull fer i que estic desitjant començar aviat.
0: Parla'm d'aquest instrument. Com és? Com l'has viscut? Perquè tu has estat a prop una mica de la construcció d'aquesta última etapa. Una mica és l'instrument ideal per aquest repertori ibèric i barroc?
1: Sens dubte, aquest instrument va ser concebut en un moment en el qual Barcelona era una ciutat que tenia potser menys orgues que ara, però aquests orgues eren sobretot d'estètica romàntica, transmissió elèctrica o pneumàtica. Alguns d'ells no estaven en les millors condicions, i la voluntat de Montserrat Torrent, de Gabriel Blancafort i de George Lotte va ser la de crear un instrument que pogués servir per interpretar la música barroca, o com es pensava, perquè ja sabem que els criteris interpretatius van canviant al llarg de les dècades, no? Però sí que és veritat que aquest orgue, en tots aquests 60 anys de construcció, ha mantingut aquest esperit, ha mantingut aquesta voluntat de ser un orgue de referència per la interpretació històrica. I en aquesta última etapa, podríem dir, aquests últims 6-7 anys ja molt més intensos, el projecte ha sofert algunes petites modificacions, però més que modificacions seria com pinzellades de cara a acabar-lo d'orientar cap a aquesta estètica, no? Ha tingut una cadireta, que era el primer dels tres teclats i pedal que ha tingut des del principi, i l'orgue de sobte ha crescut en aquests 6 anys gràcies a la Fundació Montserrat Torrent, als ajuts que s'han aconseguit a la Generalitat de Catalunya, a la Caixa, a l'Ajuntament de Barcelona. Això ha estat fonamental, però s'ha treballat molt, doncs, perquè no es perdi aquesta essència d'orgue barroc. Durant aquest camí, juntament amb l'organista titular de Sant Felip Neri, que és el Bernat Bailbé, que és qui ha portat, diguem, la veu cantant, perquè ell no ha deixat de tocar en cap moment des de que l'instrument es va començar a construir als anys 60, doncs hem mirat simplement d'acompanyar també els organers i d'ajudar en tot el que hem pogut com a organistes i amb la nostra idea també del so barroc, doncs per poder arribar al dia d'avui.
0: Tu ets formador de noves generacions d'organistes i em consta que alguns estudiants han passat per aquest orgue. Què t'han dit? Una mica com ho han viscut ells, el fet de, en certa manera, estrenar un instrument, que això entenc que tampoc és molt habitual.
1: Mira, no només estrenar-lo, sinó viure el procés de construcció i de veure com de sobte l'orgue es fa gran, no? O creix, o es crea més aviat, no? En el cas d'alguns teclats o alguns cossos de l'instrument. En l'actualitat, aquest curs, hi ha hagut un conveni entre la Fundació Montserrat Torrent, l'Oratori de Sant Felip Neri i l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, gràcies al qual algunes classes s'han pogut fer aquí, però sobretot els alumnes han pogut venir a estudiar. Que és fonamental que els organistes tinguin orgues de qualitat i orgues bons i disposició de temps i tranquil·litat en una església com aquesta, doncs per poder experimentar, per poder passar-se les estones que siguin necessàries amb l'instrument, aprendre, perfeccionar, investigar amb la quantitat de registres i de timbres diversos que té aquest instrument, doncs també experimentar com és bellugar-se en un orgue gran. En un orgue d'estudi és relativament fàcil també, perquè no has de triar molts registres. Aquí sí, has de fer moltes tries abans de començar a tocar i pots fer moltes tries també en el transcurs de la interpretació de la peça. Per tant, jo crec que és una sort per l'ESMUC poder disposar d'aquest instrument. És una vocació d'aquest instrument que sigui un instrument també per la formació de noves generacions. Això és un dels objectius que té la Fundació Montserrat Torrent i que la Montserrat Torrent mateixa volia que aquest orgue servís per això. Per tant, tant de bo en els propers cursos pugui seguir vigent aquest acord i aquesta vocació i aquesta intenció.
0: Juan de la Rubia, moltes gràcies una vegada més per atendre'ns i moltes felicitats per la part que et toca.
1: És un plaer. Felicitats a tots els que han format part.

0: La música de Bach ens ha portat avui fins al final del Taller del Luthier, un programa especial que hem volgut dedicar de manera monogràfica a la inauguració de l'orgue Montserrat Torrent de l'Oratori de Sant Felip Neri. Gràcies a l'organer Albert Blancafort i als organistes Bernat Bellbé i Juan de la Rubia per participar-hi, a l'actor Pere Arquilluer per la gentilesa de permetre'ns poder-vos oferir la seva versió del poema Per a un orgue, de Narcís Comadira, i a la productora Lavínia, que ens va facilitar el senyal d'àudio d'aquest acte el dia de la inauguració del nou orgue. Aquí s'acomiada qui us ha estat acompanyant fins ara, Pere Andreu Geriot, esperant que hagueu passat una bona estona. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Bona tarda, són les 6.
1: Cat Música al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Avui el Festival de Torroella de Montgrí tancarà la 46a edició amb dos concerts. A les 7 de la tarda, a l'Auditori Espai Ter, el conjunt musical Le Poème Harmonique presentarà el seu Carnaval Barroc, un espectacle difícil de classificar que barreja música folklòrica improvisada, mim, dansa barroca i la comèdia de l'arte. I a 11:15 de la nit, a l'església de Sant Genís, concert de la soprano Clara Brunet i l'Orfarion Davor Suljan, que presentaran el seu àlbum, Mr. Downland Dream. I dins dels espectacles de la Universitat Catalana d'Estiu, concert de Santi Miret a la viola de gamba i Àlex Rosanes al llaüt del Renaixement, guitarra barroca i tiorba. Serà a les 8 a l'Amfiteatre. I el jove pianista Giacomo Menegardi, guanyador del Premi Venezia 2023, actuarà al Carles i Sofia Music Festival. Interpretarà obres de Mozart, Mendelssohn, Scriabin i Liszt. Serà a les 8 del vespre a l'església de Sant Martí Vell. I el que no s'acaba és la Schubertíada de Vilabertran, avui amb l'actuació de la soprano Mireia Tarragó i el pianista Wolfram Raiga. Interpretaran cançons de Monpou, Pejachevich, Debussy, Toldrà, Poulenc i Schoenberg. Serà a 9:15 del vespre a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. I el festival continuarà dissabte i diumenge, demà amb un concert dedicat a Johannes Brahms, amb la soprano Eleonor Martínez, la mezzosoprano Marie Zeidler, el tenor Santiago Sánchez, el baríton Henk Neven i les pianistes Paulina Tukiainen i Victoria Guerrero. Serà 9:15 a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. A més, a 7:15, atenció perquè hi haurà conferència a càrrec del nostre company Joan Vives amb la conferència als Liebeslieder de Brahms, una crònica de l'amor cantada a ritme de vals. I diumenge, a la mateixa hora i al mateix escenari, la soprano Rosanne Mantachian i la pianista Margarita Sarxian, totes dues d'Armènia, interpretaran cançons de Comitàs, Dvořák, Tchaikovsky i Strauss. I parlem ara de l'organista Jordi Vergés, que oferirà un nou concert dins del cicle Nits d'Estiu a la Catedral de Tarragona, que us permetrà gaudir de la riquesa sonora de l'orgue. Serà a 9:00 del vespre. Someday I'll wish upon a star. I a 11:00 de la nit, concert de Júlia Plans Sextet al Festival Nits de Jazz de Platja d'Aro. El repertori combina estàndards de jazz amb arranjaments contemporanis i obres de grans figures del gènere com Chick Corea, Hermeto Pascual o Horace Silver. Serà avui al Passeig Marítim de Platja d'Aro a la travessia amb cavall Bernat. Això és avui, de cara al cap de setmana. El cicle Perifèria Cultural recuperarà demà la balada d'en Soler Sugranyes, òpera de butxaca, música i llibret de Jaume Iats, amb motiu del 50è aniversari de la mort d'Oriol Soler Sugranyes. I ho farà amb una posada en escena renovada i amb nous elements musicals. Al parc de Can Riera de Perafita, on també hi haurà l'actuació de la jove cantautora Axar Casas i el circ La Riota. Serà demà a partir de les 6 de la tarda. I a 7:45 del vespre, el quartet Sats actuarà al Museu Pau Casals al Vendrell dins del 16è cicle Música als Jardins. I dins del FAMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, el Bach Collegium Barcelona presentarà el concert Stylus Fantasticus, amb el qual ens convidaran a descobrir un barroc vibrant, ric en contrastos i ple de sorpreses, i també joies amagades a través de les obres de Bach, Buxtehude, Mifa, Pachelbel, Reinken i també Rosenmiller. Demà, dissabte, a 8:00, al Seminari de la Seu d'Urgell, i diumenge, a 6:00 de la tarda, al Monestir de Sant Pere de Camprodon. I parlem ara del 26è Festival de Música de Sant Pere de Rodes, que presentarà el concert Trio Rijeka amb obres de Dvořák i Piazzolla a les 8 del vespre. I a la mateixa hora, la soprano Maria Banyeres i la pianista Alicia Daufí actuaran en el cicle Vespres Musicals de Saldes, amb un concert que es farà a l'Església de Sant Cerni. I a les 10 del vespre, Clàssics Irresistibles, concert a càrrec de la Camerata Agitata dins del 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla. Clàssics de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi, tot això a la plaça de l'Església d'Altafulla. I acabem amb la 13a edició de les Nits a la Veranova de Tivissa, a la Ribera d'Ebre, amb una proposta que es titula Una nit a l'òpera. La soprano Marta Mateu, el baríton Pau Armengol i el pianista Josep Bufforn interpretaran àries, duets i peces emblemàtiques de l'òpera i la sarsuela. I el periodista i divulgador musical Marcel Gorgori conduirà el concert combinant música i explicacions per apropar el repertori líric al públic d'una manera amena i accessible. La ballada finalitzarà amb una copa de cava compartida amb els assistents, cosa que manté el caràcter proper i acollidor que defineix el festival. A les 8, atenció, s'obriran les portes per tenir temps per al tast de vins i tapes i l'espectacle començarà a les 10 del vespre. Demà tot això a la plaça Veranova de Tivissa.
1: Cat Música al dia. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
2: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui, al Violí Vermell, us proposo sentir audicions i fer alguns comentaris al voltant d'una banda sonora. La de Joe Hisaishi per a una pel·lícula de dibuixos animats del director Hayao Miyazaki, Laponio al penya-segat, de l'any 2008. Una bonica història amb una bona música molt emocional i plena de sensibilitat.
1: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
2: I amb en Pau Blasi, maduresa emocional i sensibilitat elegant al control tècnic.
1: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
2: Si us sembla, avui us vaig explicant el conte, que és la història que narra aquesta pel·lícula, i anem gaudint de la seva música i de tant en tant ja us aniré dient coses sobre ella. Vinga, doncs, comencem. Aquesta història comença a les profunditats marines, al fons d'un oceà, davant del Japó. Allà hi viu un bruixot. Un bruixot de forma humana que, en el seu cau en forma de gran bombolla, es dedica als seus experiments. De seguida copsem tota la grandiositat de la profunditat del mar. El tema de la banda sonora que sentim primer es titula Pastures del mar profund i ens mostra musicalment tot això, i com fora de la bombolla es desenvolupa la vida marina, l'extraordinari moviment dels peixos i de totes les espècies marines de les profunditats. De sobte, però, cap al final del tema, s'escola una musiqueta divertida. És que ha fet la seva aparició una peixeta. Sentirem les notes del seu tema musical. Una peixeta. De fet, perquè us la pugueu imaginar, us diré que té com la forma d'un pebrot del piquillo farcit de brandada de bacallà, però amb una carona molt bonica al final. I aquesta peixeta té altres germanetes, moltes germanetes. Doncs bé, la peixeta s'escapa de casa i dins d'una medusa, a poc se'n va cap a la superfície. El viatge serà plàcid i la peixeta queda adormideta. Aquesta peixeta és la protagonista d'aquesta història. La primera audició que sentim, doncs, ens explica tot això. La profunditat i riquesa del mar, l'aparició de la peixeta i el seu viatge a la superfície.

0: Aquest primer tema ja ens dona les pautes de l'estil d'aquesta banda sonora de Joe Hisaishi, una música sinfònica molt emocional i descriptiva, i ja veureu que amb contínues referències, homenatges i manllevaments a compositors de la clàssica. Degut a un vaixell que pesca amb la tècnica de l'arrossegament, la nostra peixeta queda tancada dins d'un pot de vidre i perd el coneixement. La marea, a poc, va duent el pot amb la peixeta dins cap a la costa. I és així que ara coneixerem l'altre protagonista d'aquesta història, en Sosuke. En Sosuke és un nen de 5 anys que viu en una casa dalt d'un turó a primera línia de mar, des d'on veu tot l'oceà davant seu. En Sosuke juga entre les roques de la platja amb un vaixell de joguina i és ell qui troba la peixeta dins del pot. Agafa una pedra i trenca el pot. La peixeta es refà. En Sosuke s'ha fet un tall en un dit en treure els trossets de vidre que han caigut damunt d'ella. Li surt una goteta de sang. La peixeta, de sobte, li llepa la ferida i li cura. En Sosuke decideix tenir cura de la peixeta, a la que ha posat dins d'una galleda de joguina plena d'aigua. Li posa un nom, Ponyo.
1: Lisa, el peixet és viu, es belluga!
2: Quin peixet?
1: Aquest, mira, me l'he trobat a l'aigua!
2: Caram! Oh, veig que t'emportes el peix a l'escola. I no s'enfadarà la senyoreta?
1: No, no s'enfada mai. No pateixis, que jo et protegiré.
2: Veig que és una peixeta.
1: Saps què? Ja sé com li diré. Li diré Ponyo. I saps què he descobert? Que sap fer màgia. Abans m'ha llevat el dit i mira, ja el tinc curat.
0: La Ponyo no deixa de mirar en Sosuke i en Sosuke no deixa de mirar la Ponyo. S'ha establert entre ells contacte.

La mare d'en Sosuke, la Lisa, que treballa d'enfermera en un geriàtric, crida el seu fill. Sosuke, és hora d'anar a escola. El proper tema que sentim ens mostra el viatge en cotxe de la Lisa, en Sosuke i la Ponyo, dins de la galleda, des de casa seva, tot baixant el turó fins la ciutat. I com així, la Ponyo i nosaltres descobrim la ciutat, el seu tràfic, la vida sense parar. Mentrestant, la Ponyo, a més, es menja la mortadela de l'entrepà d'en Sosuke i sembla que li ha agradat força.

0: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Abans d'entrar a escola, però, en Sosuke vol canviar l'aigua de la galleda de la ponya i baixa fins a la platja. De sobte, en gran sorpresa per en Sosuke, des de dins de la galleda, la peixeta li parla.
2: Tu no pateixis per res, ponyo. Jo et protegiré, passi el que passi.
3: Sosuke! Sosuke! Ponyo!
2: Ponyo! Sosuke!
3: A la Ponyo li agrada! En Sosuke!
2: A mi també m'agrades!
3: A la Ponyo li agrada en Sosuke!
1: En Sosuke i la Ponyo estan a la vora del mar. Però abans que en Sosuke pugui preguntar res a la Ponyo, el pare bruixot de la peixeta provoca un braç de mar, un grup de grans onades que de sobte arriben fins on són en Sosuke i la Ponyo i els atrapen. Oh, de sobte en Sosuke ha perdut la Ponyo. La galleda sura a l'aigua, buida. La peixeta no hi és.

0: En Sosuke està trist. A la tarda, en el camí de tornada a casa, la seva mare, la Lisa, mira de consolar-lo.
1: Sosuke, escolta, les coses són com són i ja està. Ho has d'acceptar, no hi podem fer res. La Ponyo va néixer per viure al mar i segurament per això hi ha tornat, perquè el mar és casa seva.
0: El nen, plorós, continua amb la galleda buida a les mans. En Sosuke la deixa a la tanca de fora de casa, per si la Ponyo la veu, que sàpiga que aquella és casa seva.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas associats.
1: Al fons del mar, amb son pare, la Ponyo, està molt enfadada. Emmurriada, renega del seu nom d'origen, Brunilda, i afirma que ella es diu Ponyo. Ella vol tornar amb el seu amic. Li agrada el Sosuke i la Mortadela. El pare bruixot està esgarrifat.
2: Vull Mortadela!
3: Què? Es pot saber on l'has tastat, aquesta immundícia? Confessa, Brunilda!
2: No em dic Brunilda! Em dic Ponyo!
3: Què, Ponyo?
2: Això mateix! A la Ponyo li agrada en Sosuke i per això vull ser de carn i ossos!
3: Vols un cos humà? Què li trobes a una espècie que és obtusa, mesquina i fastigosa? L'únic que saben fer és prendre-li vides al mar. Fa molts anys jo també ho era d'humà i no sabeu com he hagut de patir per renunciar a la meva identitat.
2: Jo vull tenir braços i cames! Vull tenir cames i peus com en Sosuke!
1: De sobte, per sorpresa, la Ponyo, de tan enfadada que està, té una rebequeria tan gran, caram, que li comencen a sortir braços i cames. Oh, no pot ser, diu el pare bruixot. Això només pot passar si has llepat sang humana. Resulta que el pare bruixot, com hem sentit, és un humà convertit. Doncs la mare de la Ponyo, a més, és la gran deessa del mar, la gran mare mar. La Ponyo és, doncs, com un semideu dels grecs, una criatura de condició mig peix, mig humana. Però si ella llepa la sang humana, pot convertir-se en humana. I sí, la Ponyo ho ha fet, recordeu, quan ha llepat el tall al dit d'en Sosuke per curar-lo. La Ponyo ja és gairebé mig nena, però el pare bruixot li retorna el seu estat peixet, la mitja dorm i la tanca en una bombolla.

Quan el pare bruixot no hi és, tot el centenar de petites germanetes de la Ponyo decideixen alliberar-la. Peten la bombolla en la que està presonera la Ponyo i la peixeta, que torna a adquirir mig figura de nena, aconsegueix fugir. Sentim el tema titulat Les germanetes de la Ponyo.

I és així que les germanetes es transformen en peixos gegants. Peixos gegants que formen una gran onada gegantina de peixos gegants que condueixen la Ponyo fins a la costa, cap a la ciutat on viu en Sosuke. I ara fixeu-vos en la música, que es tornarà un clau homenatge a Wagner.

0: I és així que coincideix l'arribada del cotxe davant la casa amb que la gran onada de peixos diposita la Ponyo a la carretera. La Ponyo, boja d'alegria, es planta davant d'en Sosuke.
1: Ets la Ponyo?
2: Ah, jo mateixa!
1: És la Ponyo! Mira, Elisa, la Ponyo s'ha transformat en una nena i ha tornat!
0: La Ponyo i en Sosuke s'han retrobat. S'abracen com només els nens de 4 i 5 anys s'abracen quan estan contents de veure's. La música, amb algunes reminiscències a Patrick Doyle, es torna delicada, elegant i preciosa, amb tota la innocència i bondat de dos nens que són amics i s'estimen, i també amb l'esclatant alegria del final.

0: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
1: En Sosuke presenta la Ponyo a la seva mare, l'Elisa. L'Elisa els fa entrar a casa. Allà, la Ponyo és com un mes de la família. Pels que tenim o hem tingut nens d'aquestes edats, ja sabem com és aquesta escena. És com quan convidem un amiguet o amigueta dels nostres fills petits a quedar-se a dormir. Els dos nens s'asseuen junts en una tauleta per sopar i tot és alegria i complicitat i rialles amb aquella alegria plena i esclatant dels nens. La Ponyo està platòrica, descobrint tot un món nou al costat del seu amiguet de l'ànima, en Sosuke. Tot és d'una bonica placidesa. La Ponyo és com un membre més de la família.
2: En fi, aviam, què us agradaria fer ara?
3: Jo vull menjar mortadela!
4: Es veu que li agrada molt la mortadela.
2: Molt bé, farem el sopar, doncs.
1: Els dos nens són feliços d'haver-se retrobat.

Ha sigut un dia ple d'emocions per la petita Ponyo. Després de sopar, la nena fa uns grans badalls i en poca estona queda tota dormideta al sofà.

0: De totes maneres, a fora, la gran tempesta continua. La Lisa decideix anar al geriàtric on treballa per si cal evacuar els avis i les àvies.
1: Aniré a veure com estan els girassols.
2: T'acompanyo.
1: No, t'has de quedar aquí amb la Ponyo.
2: Però és que vull venir. Ens la podem emportar i anar-hi tots tres. Vull venir amb tu.
1: Escolta'm, aquesta casa és l'únic far que queda en aquesta banda de la costa. La nostra llum reconforta els mariners que s'han hagut de quedar al tamar a les fosques. Per això hi ha d'haver sempre algú. Tot això que està passant aquesta nit és molt estrany i costa una mica d'entendre, ja ho sé. Però quan sigui el moment ja ho entendrem. Ara el primer són els avis de la residència. Si em vols ajudar, queda't a casa, sisplau. Així m'ajudaràs de debò. No pateixis. Et prometo que tornaré.
0: I així en Sosuke es queda a casa, de manera responsable, tenint cura de la Ponyo, dormideta al sofà. Després, ell també s'adorm al seu costadet.

0: A fora, al mar, de nit, el pare i la mare de la Ponyo parlen.
1: Fujimoto.
2: Estava convençut que vindries.
1: Quin mar més bonic. Gràcies a la màgia és ben bé com si haguéssim tornat al mar de Bunyà prehistòric.
2: La Ponyo ha comès la temeritat de beure sang humana i després s'ha begut tota l'aigua de vida que tenia per ella.
1: Ponyo? M'agrada aquest nom que li han posat.
2: He fracassat, ho he de reconèixer. Ara la Ponyo fa servir la màgia per qualsevol cosa i ha obert un esvoranc entre els dos mons. No és conscient de les conseqüències dels seus actes. I a sobre, ara que té un cos humà, s'ha instal·lat a casa d'un amic seu, un nen de la seva edat.
0: El pare està atabaladíssim i molt esverat pel que ha passat amb la Ponyo. En canvi, la mare es mostra més comprensiva.
1: Quin mal hi ha que la Ponyo continuï sent humana, si és el que vol.
2: Què?
1: La seva màgia és molt antiga. Si la voluntat d'aquest nen és ferma, al final la Ponyo conservarà el cos de persona i perdrà els poders que té.
2: Potser sí, però si no surt bé, pobreta, es tornarà una bombolla.
1: I què? Tots en venim d'una bombolla, no cal que t'ho digui.
2: És que només té 5 anys. No podem...
0: La mare de la Ponyo serà la que protegirà els nens perquè no els passi res a casa, sols, dormint, aquella nit. És la gran mare mar. I aquesta és la seva música. Música, recordem-ho, de Joe Hisaishi, en aquesta ocasió amb uns tocs de Debussy.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: I així arribem a l'endemà. Els nens es desperten, ja no plou i ha sortit el sol, però hi ha hagut una gran inundació. Casa seva, dalt del turó, ara és una illa. Han de sortir a buscar l'Elisa. Com en un joc, la Ponyo agafa el vaixell de joguina d'en Sosuke i amb la seva màgia el fa gran fins la mida d'una barqueta per ells dos. Com en un joc, agafen provisions i, au, d'excursió en vaixell per tots els afores de la ciutat inundada.

tot està inundat. L'aigua, però, curiosament, és neta. I en Sosuke i la Ponyo veuen els peixos, peixos molt grans i també peixos petits sota seu. Peixos circulant, nedant, per les carreteres i els carrers de la ciutat inundada. És com de somni. Dos nens en una barqueta i sota seu una ciutat sencera inundada plena.

0: però a la Ponyo li passa alguna cosa.
1: Què passa? Tens un eto? Ponyo, no t'adormis, em sents?
0: La Ponyo a poc va perdent les forces. L'envaeix un gran cansament i es queda adormida. En Sosuke, amb la Ponyo adormida, fa el viatge amb una sensació de soledat creixent. I una estranya angoixa s'apodera d'ell. Què li deu passar a la Ponyo? I on deu ser la Lisa? On deu ser la...

Les coses es compliquen. En Sosuke i la Ponyo, cada vegada més esmorteïda i sense forces, més cansada, troben el cotxe de la Lisa, ja a terra ferma. Però ella no hi és. En Sosuke esclata en plors. La Ponyo el consola. Però hi ha un problema afegit. La Ponyo, a poc, torna a perdre la seva forma humana. Davant la desesperació d'en Sosuke, la Ponyo torna a ser una peixeta. Una peixeta que en Sosuke torna a posar dins la galleda de joguina plena d'aigua. En Sosuke està sol i trist. No sap què ha de fer. Comença a envair-lo la desesperació.

0: Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
1: Quan la desesperació sembla que s'imposa, amb en Sosu que perdut i la Ponyo de nou peixeta, apareix el bruixot pare de la Ponyo. I li diu al nen que hi confiï, que no els vol cap mal. I així agafen Sosuke i la Ponyo i se'ls endú a les profunditats marines.

i en les profunditats marines, sota una immensa bombolla que els protegeix, arriben el bruixot, la ponyo peixeta i en Sosuke. I qui hi ha allà, a la llunyania, també? La Lisa, la mare d'en Sosuke. I veiem que està parlant amb la mare de la ponyo, la gran deessa Maramar. De què deuen parlar? No ho sabem encara, però el tema musical que ho acompanya es titula L'amor d'una mare.

Les dues mares parlen, la gran deessa Maramar i la Lisa. La deessa Maramar li explica a la Lisa que la seva petita Ponyo diu que vol ser una nena. Ella s'estima la seva filla. Només podrà ser nena si un nen l'accepta sabent el que és. Una nena que també té naturalesa marina. Només així la Ponyo podrà ser realment una nena per sempre. Si és així, la nena pot ser nena i amb els anys perdrà els seus poders i el seu record com a peixeta. Són dues mares que parlen preocupades pels seus fillets. El tema es titula «Cançó per a les mares i el mar».

0: Finalment, les dues mares es posen d'acord i la gran deessa Maramar pregunta a Sosuke si acceptarà la Ponyo com el que és.
1: Saps, Sosuke? La Ponyo tenia tantes ganes de ser humana que per aconseguir-ho ha fet servir la màgia. Però perquè la transformació sigui completa, fa falta que un nen de carn i ossos l'estimi de veritat, tot i conèixer el seu passat. Tu sabies que la Ponyo, abans de ser una nena, era una peixeta? La teva sang li va permetre adoptar la forma semi-humana que té ara.
2: De veritat? Doncs a mi ella em va curar la ferida que tenia a la mà. El que no sabia és que això l'hagués fet transformar.
1: T'és igual que la Ponyo sigui mig peix, mig persona?
2: Perquè la Ponyo m'agrada de totes maneres, quan és peixeta, quan és meitat i meitat, i també quan és una nena.
0: El bruixot i la deessa Maramar donen així el seu consentiment. La Lisa, en Sosuke i la Ponyo surten, doncs, finalment a la superfície. La Ponyo tornarà a ser una nena de 5 anys, com en Sosuke, i podran ser amics per sempre.

Ai, què voleu que us digui? A mi aquesta pel·lícula, a mi m'agrada molt. I és una, a més, una de les millors bandes sonores d'aquest compositor, en Joe Hisaishi. Si el programa us ha agradat, no deixeu de buscar i mirar la pel·lícula. És molt millor veure-la, sens dubte. I, a més, hi ha un parell de subtrames que, per raons de temps, no us he pogut explicar. En fi, que us recomano qualsevol pel·lícula del director Hayao Miyazaki amb les bandes sonores de Joe Hisaishi. Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell, número 752, que hem dedicat a la banda sonora de Joe Hisaishi per a la pel·lícula La Ponyo al penya-segat. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Avui compartim amb vosaltres un concert enregistrat per Catalunya Música el novembre del 2025 al Teatre Auditori de Granollers. El programa, l'obra de Mahler Totenfeier i una composició de Gounod amb cors solistes i orquestra, la Missa Solemne de Santa Cecília, obra que requereix més de 150 músics a l'escenari. I no és sempre fàcil obtenir tants músics. En aquesta ocasió s'ha aconseguit unint els esforços de tres formacions de joves músics. D'una banda sentirem les veus del cor Ars Vocalis de la ciutat portuguesa d'Esposende i del cor Joves Amics de la Unió de Granollers. De l'altra, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, un projecte nascut ara fa 10 anys i impulsat per Carlos Checa, que serà el responsable de dirigir aquest concert. De moment, per introduir el concert, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona interpreta una obra exigent de Gustav Mahler, el poema simfònic Totenfeier, ritual funerari. El va compondre el 1888, originalment com una peça independent, i la inspiració li va venir del drama poètic Ziadi, de l'escriptor polonès Adam Mickiewicz. La següent dècada, un cop revisat, el va convertir en el monumental primer moviment de la Simfonia Resurrecció, la segona, una partitura de gran eficàcia estètica que és testimoni dels conflictes interiors del músic, conflictes que l'enfrontaven davant del gran enigma de la vida, la mort.

La Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, dirigida per Carlos Checa, ens ha ofert aquesta obra de Gustav Mahler, el poema simfònic Totem Feier, ritual funerari, que, revisat, va esdevenir el primer moviment de la Simfonia Resurrecció, la segona, on tracta la idea de la vida i la mort i que es resol amb l'esperança que l'espiritualitat triomfa sobre la mort. Els últims moviments d'aquesta sinfonia Mahler hi incorpora la veu, però aquest moviment, com el poema simfònic, és encara orquestral. On sí que hi ha veu, moltes veus, és a la missa de Charles Gounod que sentirem ara, la missa solemne en honor de Santa Cecília, que el compositor francès va escriure per encàrrec de l'Associació de Músics de París el 1855 per la celebració del Dia de la Patrona de la Música. El compositor i organista parisenc Charles Gounod el coneixem sobretot per les seves òperes. Faust o Romeu i Julieta són els seus títols més celebrats, però al seu catàleg hi trobem també un bon nombre d'obres instrumentals i, el que és més sorprenent, moltes misses, fins a 21. I és que Gounod va tenir al llarg de tota la seva carrera una relació intensa i complexa amb la música religiosa. A Gounod el fascinava l'espiritualitat de la polifonia renaixentista de Palestrina i la música sacra de Bach. A aquests dos compositors els considerava els pares musicals de l'Església. Sempre havia defensat la puresa litúrgica del passat, sobretot quan el romanticisme va incorporar a la música sacra formes i recursos que considerava fora de lloc. Ara bé, quan es va aproximar al llenguatge operístic, a poc va estovar la seva postura i el 1855 va sorprendre el públic de París amb aquesta missa on aconsegueix una atractiva combinació entre la solemnitat de l'art litúrgic de Bach i Palestrina i l'expressivitat del teatre líric. Aquest equilibri és la virtut d'aquesta partitura, la missa solemne de Santa Cecília. Una pàgina que requereix molts músics a l'altar o a l'escenari, entre solistes, cor i orquestra. En aquest cas, a l'escenari del Teatre Auditori de Granollers s'hi han unit els solistes Anna Arias, soprano, Joan Folquer, tenor, Iago García Rojas, baríton, el cor Ars Vocalis de la ciutat portuguesa d'Esposende i el cor Jove Amics de la Unió de Granollers, i també la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. Dirigeix Carlos Checa, missa solemne de Santa Cecília de Charles Gounod.

S'acaba aquí la missa solemne de Santa Cecília, obra de Charles Gounod. Hem sentit els solistes Anna Arias, soprano, Joan Folquer, tenor, i Iago García Rojas. El cor Ars Vocalis de la ciutat portuguesa d'Esposende i el cor jove Amics de la Unió de Granollers. Amb ells, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona i la direcció de Carlos Checa. Ara els cors i l'orquestra corresponen als aplaudiments del públic de Granollers amb una peça fora de programa, una peça ben coneguda, el motet Ave Verum Corpus de Mozart.

0: És el motet Ave Verum Corpus de Mozart, el bis que han ofert el cor Ars Vocalis de la ciutat portuguesa d'Esposende, el cor Jove Amics de la Unió de Granollers i la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. En aquest concert enregistrat per Catalunya Música el novembre del 2025 al Teatre Auditori de Granollers. Carlos Checa ha dirigit el poema simfònic de Gustav Mahler, Totenfeuer, i la missa solemne de Santa Cecília, de Charles Gounod. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

Continuem endavant la nostra programació. Ho fem amb música de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentim el divertiment en si bemoll major Kichel 287, una obra composta a Salzburg l'any 1777 i que sentim interpretada per Les Folies Françoises sota la direcció de Patrick Cohen-Kenin.

Els membres de Le Folie Françoise sota la direcció de Patrick Cohen-Akenin ens han ofert el divertiment en si bemoll major Kügel 287 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales.

Què tal? Com esteu? Salutacions cordials als qui farem possible una nova edició d'Una tarda a l'òpera a la sintonia de Catalunya Música. Som Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla, Jaume Radigales. Avui un nou programa que dediquem a repassar la veu d'una veritable autoritat en això que anomenem la generació de l'edat d'or de la fonografia operística, és a dir, amb gravacions, la majoria en estudi, realitzades entre principis dels anys 50, amb l'emergència de l'estereofonia, i finals de segle XX amb l'eclosió ja definitiva del disc compacte. Avui parlarem d'una soprano suïssa que ha fet carrera bàsicament a Centroeuropa i centrada molt especialment precisament en òpera alemanya. Parlem d'una soprano morta fa escassament un any a Salzburg i que havia nascut a Lucerna el 1938. Parlem d'Edith Matiss.

La soprano suïssa Edith Matisse va néixer a Lucerna l'11 de febrer de 1938 i va morir un 9 de febrer de l'any 2025, dos dies abans de complir 87 anys. Va estudiar a la seva ciutat natal, on va debutar-hi l'any 1955 en unes representacions d'una òpera que després esdevindria crucial en la seva carrera, La flauta màgica. Un aspecte al seu fràgil, agradable, veu espurnejant, cosa que la va convertir ben aviat en una soprano no lleugera, molt sol·licitada. I de seguida va destacar-se en el paper de Cherubino de les Noces de Figaro, que va arribar a cantar a les ordres de Calvin en el Festival de Salzburg de l'any 1966, quan comptava 28 anys. Tot i que el paper de Cherubino no seria habitual en la seva carrera i que quedaria aviat desplaçat, per exemple, per la Susanna de la mateixa òpera, aquí queda aquesta gravació feta al mateix Festspielhaus de Salzburg, on Edith Matisse cantava la cançoneta del segon acte Voi che sapete, amb acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Calvin, pràcticament descobridor de la veu de la gran Edith Matisse.

Això passava al Festival de Salzburg l'any 1966, quan Edith Matiz interpretava el paper de Cherubino a les ordres de Calvem davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena. Sentíem la cançoneta que canta Cherubino al segon acte davant de la comtessa Voike Sapete. Mozart va ser una de les veritables especialitats d'Edith Matiz i va destacar-se en personatges com, ho acabem de dir, el Cherubino o la Susanna de les Noces de Figaro, la Zerlina del Don Giovanni, la Despina de Così fan tutte i, sobretot, la Pamina de la Flauta Màgica. La sentirem ara precisament en aquest enregistrament que va dirigir Herbert von Karajan de l'òpera de Mozart l'any 1980 amb l'acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Berlín. Una interpretació senzillament extraordinària al servei de l'expressió del text i al servei també de la musicalitat innata que Mozart posa en boca del personatge de Pamina.

Edith Matis, una intèrpret de referència del paper de Pamina, de la flauta màgica, de la que sentíem l'ària del segon acte Ach, ich fühl's, amb acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en una gravació en estudi de la flauta màgica de l'any 1980 i que comptava, entre d'altres, amb el gran tamino que va ser Francisco Araiza. I seguim amb Mozart, amb aquest estil interpretatiu d'Edith Matis, una cantant que potser podríem definir com a lleugerament freda pel que fa a la interpretació o a la implicació emocional, però que, per altra banda, desplega un sentit innat de la musicalitat al servei, per exemple, de les agilitats i del cant pirotècnic que Mozart demana i reclama en les seves òperes serioses, més típicament italianes o d'estil belcantista italià. És el cas, per exemple, d'Il Sogno di Scipione, una òpera estranya que Mozart va fer per a la cort arquebisbal de Salzburg en el moment en què va pujar al poder el funest arquebisbe Hieronymus Colloredo. En ocasió d'aquest nomenament eclesial, Mozart va escriure una òpera al·legòrica en què el personatge de Scipió es mou entre els dos personatges que el tempten en un somni, i al final apareix l'esperança per posar una mica de pau entre els dos. Aquest paper és el que canta Edith Matis en el que és el passatge final de l'ària, en aquesta esperança que porta el nom de Licenza i que és un veritable discurs sobre les virtuts d'un home que ostenta el poder. Per això, Mozart desplega una partitura en què destina a la soprano les agilitats i el cant pirotècnic que Edith Matis resol amb absoluta i escandalosa i insultant facilitat, aparent facilitat, evidentment. Sentirem una gravació de 1980 dirigida per Leopold Hager davant de l'orquestra del Mozarteum de Salzburg.

ària molt poc coneguda d'una òpera molt poc coneguda d'un compositor molt conegut, com és Wolfgang Amadeus Mozart, a càrrec d'Edith Matisse, soprano suïssa que l'any 1980 interpretava el paper de Licenza d'aquest Sogno di Scipione que dirigia Leopold Hager davant de l'orquestra del Mozarteum de Salzburg en el marc d'un cicle que el director austríac, salzburguès, per ser més exactes, destinava a les interpretacions de la Mozartwoche que durant els anys 70 i part dels 80 varen programar les òperes d'infantesa i de joventut de Mozart amb uns repartiments absolutament espectaculars, incloent la veu d'Edith Matisse. De nou a les ordres de Calvem, i en aquesta ocasió en un enregistrament en estudi realitzat l'any 1979, Edith Matisse interpretava el paper d'Ilia en una gravació fonogràfica de l'òpera Idomeneo amb l'acompanyament de l'Staatskapelle Dresden. De l'ària del segon acte, Se il padre perdei, sentim la interpretació que en fa Edith Matisse.

La delicadíssima interpretació que Edith Matthys fa de la delicadíssima ària que canta la delicadíssima Ilia al segon acte de l'òpera Idomeneu Rei di Creta a les ordres de Calvem en aquesta gravació de 1979 davant de la Staatskapelle Dresden. Fins ara el capítol que hem dedicat a Mozart d'aquesta extraordinària artista suïssa que, malgrat això, va també interpretar i va excel·lir en altres rols d'altres compositors i d'altres òperes. Per exemple, dos papers de la mateixa òpera, com són el cas de Sofia i la Mariscala en diverses representacions del Cavaller de la Rosa de Richard Strauss. També dos papers com el de Engen o de Agathe en El caçador furtiu o la Marcelina del Fidelio de Ludwig van Beethoven, així com també la seva participació ocasional en òpera contemporània de la que va participar en estrenes com per exemple Der Zerrissene de Gottfried von Einem, Der junge Lord de Hans Werner Henze o Le roi Béringer de Heinrich Sutermeister. L'any 1988, Edith Matthys va cantar el paper d'Agathe del caçador furtiu de Carl Maria von Weber al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Precisament d'aquelles representacions escoltarem la interpretació de l'ària Leise, Leise, una gravació feta el 16 de febrer de 1988 al Teatre de la Rambla de Barcelona amb la direcció musical de Peter Schneider.

Això es cantava a l'escenari del Gran Teatre del Liceu el 16 de febrer de 1988. Era l'ària d'Agathe, l'Aise amb la seva doble secció, lent ràpid, que forma part del caçador furtiu der Freischütz de Karl Maria von Weber, que cantava Edith Matiss a l'escenari del Teatre Barceloní. La dirigia en aquella ocasió Peter Schneider. Però, com us dèiem, Edith Matiss ha estat una cantant que, mercès a la seva versatilitat i a la transformació de la seva veu, ha pogut interpretar fins a dos papers d'una mateixa òpera, lògicament en períodes i en representacions diferents. El cas del Caçador furtiu és un d'aquests casos perquè d'aquesta òpera romàntica de Karl Maria von Weber, l'any 1973 i en estudi, Edith Matiss va enregistrar una gravació protagonitzada per la batuta meravellosa de Carlos Kleiber davant de la Staatskapelle Dresden. Interpretava el paper de Engen, de la qual ara escoltarem l'ària Kommt ein Schlanke Bursche gegangen.

La interpretació que feia la soprano suïssa, morta el 2025, de l'ària Kommt ein Schlanke Burschgegangen, que canta el personatge de Enchen en l'òpera Der Freischütz, el caçador furtiu de Karl Maria von Weber. Sentíem un fragment de la gravació feta en estudi l'any 1973, dirigida pel sempre magistral Carlos Kleiber davant de la Staatskapelle Dresden. Una òpera i un compositor i un repertori bastant habituals en la carrera artística d'Edith Mann, juntament, com dèiem abans, amb les òperes de Mozart, que varen ser el seu veritable referent. Una soprano, com dèiem, que va cantar al Gran Teatre del Liceu el paper de Gate d'aquesta mateixa òpera i que l'any 1991, i que a partir de l'any 1991 seria o compaginaria la seva carrera artística cada cop més minvant i es dedicaria més a la docència. Ella va ser professora d'interpretació de lied i oratori a la Universitat für Musik und Darstellende Kunst de Viena, és a dir, la Universitat de Música i Arts Escèniques de la capital austríaca, on impartiria diverses assignatures, cursos i seminaris monogràfics dedicats a la interpretació, com dèiem, de lied i oratori. De fet, ella va ser també una intèrpret molt destacada en repertori de lied i oratori, cosa que inclou no només la cançó, sinó també el repertori sacre en forma de misses, de passions i d'oratoris, especialitzada molt, d'una manera molt concreta en les obres de Johann Sebastian Bach, en els oratoris i les cantates, sobretot, de Johann Sebastian Bach. Però no oblidem la seva participació en òpera i en aquest repertori romàntic, fascinant, extraordinari, que sembla que no existeixi, però que compta amb compositors tan meravellosos com, per exemple, Lortzing, com per exemple el mateix Webern, com per exemple Cornelius, o com per exemple Otto Nicolai, el compositor autor de Les Alegres Casades de Windsor i que havia rebutjat de l'empresari de l'Escala, l'empresari Merelli, un projecte per una òpera que es deia Nabucodonosor i que acabaria sent el Nabucoverdià. Va ser a Alemanya on Otto Nicolai va estrenar Les Alegres Casades de Windsor, una adaptació de l'obra homònima, la comèdia homònima de William Shakespeare i que té com a protagonista el gran i el grandíssim Sir John Falstaff, gran en tots els sentits. Nou lligam, per tant, de Nicolai amb Verdi. D'aquesta òpera i del personatge de Frau Flut, escoltem ara la interpretació que fa Edith Matthies de l'àrea Nun Hai Herbei, amb acompanyament de l'orquestra de la Staatskapelle Berlin, amb la direcció musical de Berhan Klee, d'una gravació realitzada l'any 1978 per al segell EMI.

L'escumosa ària Nun Hai Herbai, que canta Frau Flut en l'òpera Les alegres casades de Windsor, del compositor alemany Otto Nicolai. Sentíem un fragment de l'enregistrament que Edith Matiss coprotagonitzava en estudi l'any 1978 per al segell EMI, que comptava amb l'acompanyament de la Staatskapelle Berlin i la direcció musical de Bernhard Klee, una gravació pràcticament l'única en estudi i que, a més, és completa d'aquesta extraordinària òpera d'Otto Nicolai, un compositor a reivindicar, com molts dels seus companys de generació, i és que l'òpera alemanya va quedar absolutament eclipsada a partir de la dècada de 1840-50 per les obres d'un tal Richard Wagner, de la mateixa manera que a Itàlia, a partir de la dècada de 1840, tots els compositors italians varen quedar eclipsats per un tal Giuseppe Verdi. Tornem a Mozart com a fermall d'or i per acabar el programa d'avui que dediquem a Edith Matiss, i de nou tornem a aquella ària conclusiva de l'òpera Il sogno di Scipione i l'ària A perché cercar de Gio, que és l'ària conclusiva d'aquesta obra escrita per un joveníssim Mozart de 15 anys. Escoltarem la interpretació que fa Edith Matiss d'aquest passatge per coloratura amb unes agilitats absolutament netes, nítides, impecablement abordades tant pel que fa a l'atac com a la fina com també el fraseig. Comptem en aquesta gravació, com dèiem, amb la direcció musical de Leopold Hager davant de l'orquestra del Mozarteum de Salzburg, d'una gravació realitzada l'any 1980.

Una veu extraordinària, una veu d'una puresa gairebé, podríem dir, cristal·lina, la d'Edith Matiz, al servei d'aquest passatge en agilitats netíssimes de l'àrea A, perquè cercar de Gium, que acaba Il sogno di Scipione de Wolfgang Amadeus Mozart. El que també acaba és aquest programa, aquesta tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música, que hem fet possible Oriol Pinar, del muntatge musical, i que us ha parlat amb molt de gust Jaume Radicales. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

0: Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Tal com vam fer ahir, avui tornarem fins al barri de Sarrià de Barcelona i al seu històric teatre per sentir un dels concerts de la primera edició del Sarrià Jazz and Blues Village, un festival que s'emmarca en la línia artística que aquesta sala ha desenvolupat els darrers anys, combinant la programació teatral amb la musical en formats de proximitat, aprofitant les bones condicions acústiques i la relació directa entre els músics i el públic que permeten les dimensions d'aquest teatre. Una nova aposta per programar jazz que ha portat fins a Sarrià, al maig d'aquest 2026, la inauguració d'aquest festival, aquest Sarrià Jazz and Blues Village, que el 13 de maig obrien els músics que sentirem avui: el pianista barceloní Ignasi Terraza i el vibrafonista grec Christos Rafalides. Format al Berklee College de Boston i a la Manhattan School, al costat de Joe Locke, la carrera de Rafalides s'ha consolidat a l'escena novaiorquesa al costat de noms com Randy Breaker, Ravi Coltrane, Antonio Sánchez i Wynton Marsalis. Actualment, Rafalides resideix a Catalunya, que en base per seguir la seva carrera internacional d'intèrpret i de professor. D'aquí aquesta col·laboració amb un dels pianistes més versàtils de l'escena barcelonina, en un concert en el qual hi repassaran estàndards del gran repertori en aquesta combinació vibràfon-piano i tocaran també algun tema de la ploma d'Ignasi Terraza. El nostre company Marco Rutia és qui es va desplaçar fins al Teatre de Sarrià el 13 de maig passat per fer l'enregistrament que us proposo a la sessió d'avui. Tot a punt a l'escenari del Teatre de Sarrià per sentir Christos Rafalides i Ignasi Terraza. Comença el concert.

Bona tarda, benvinguts al Teatre Sarrià, benvinguts a aquest primer festival del Teatre Sarrià. I estem, és un plaer estar tocant aquí avui i compartir l'escenari amb aquest gran músic, aquest gran vibrafonista, el senyor Christos Rafalides. Christos Rafalides. Jo sóc Ignasi Terraza. Gràcies. Hem començat amb un tema original que vaig dedicar-li al Milt Jackson, un tema que es diu Good Vibes for Milt. I ara continuarem amb un dels grans compositors del bebop, un dels nostres compositors favorits, el gran Thelonious Monk, amb un tema que es diu Twinkle Tinkle.

Ara anem amb un tema original, un tema que vaig fer fa temps i que després hem fet diferents versions al llarg del temps. I l'altre dia, quan estàvem assajant, provant el programa, em diu el Christos, m'agradaria, falta una bossa, podíem fer una bossa. I dic, mira, doncs podem fer aquesta. I tal. I llavors dic, ostres, em deia, sort que ho vaig demanar i que vam posar aquest tema, perquè resulta que és un dels temes que favorits d'ells. Bé, el tema es diu An Emotional Dance i aquí és un tema original que vam, bueno, va donar el nom d'un disc de l'Andrea Motis fa anys i que hem fet diferents versions d'aquest tema al llarg dels anys. Aquí va la versió amb Christos Razalides i jo mateix d'Emotional Dance.

Anem ara amb un blues del gran Horace Silver, un blues que es diu Opus de Funk.

Ara continuarem un tema també clàssic del bebop, un tema que es diu Theme for Ernie.

0: el vibrafonista Christos Rafalides i el pianista Ignasi Terraza feien aquesta lectura del Theme for Ernie, la cançó que el pianista i compositor Freddie Lacy va dedicar al seu amic, el saxofonista Ernie Henry, que va morir prematurament el 1957. Des del Teatre de Sarrià, avui estem sentint Rafalides i Terraza, que ens presenta el tema amb el qual seguiran.
1: Ara continuarem amb un altre tema original que es diu Under the Sun.

0: Just want to... Okay, this will be a little training in your English.
1: Des del Teatre de Sarrià aquesta nit, concert del pianista Ignasi Terraza i el vibrafonista Cristo Rafalides, que és qui ha agafat ara el micròfon per agrair la presència del públic i per explicar que és tot un luxe tocar amb l'Ignasi Terraza, un pianista amb el qual té moltes coses en comú. Tots dos, per exemple, estimen la música i s'hi aproximen amb l'esperit dels estudiants, és a dir, fent-se preguntes constantment i buscant-ne les respostes. Això és el que els aproxima i que els ha portat a crear aquest duet. El concert seguirà amb un tema del repertori que van crear el pianista Chick Corea i el vibrafonista Gary Barton a principis de la dècada dels 70. Un dels clàssics del repertori d'aquell icònic duo vibrafon-piano és Crystal Silence.

Ara continuem amb un altre tema de Chick Corea, que van fer també Chick Corea i Gary Burton. Un tema clàssic de Corea que es diu Mirror, Mirror.

Mirror. I bé, amb això ja hem arribat al final del concert. Ha sigut un plaer compartir l'escenari amb el senyor Christos Rafalides. Christos Rafalides. Deixarem amb un tema també original que es diu Grooving for Jaume.

Gràcies. Molt amables i bueno, llarga vida aquest festival que avui comença i a veure si amb les pròximes edicions podem tenir un festival aquí, un nou festival a Barcelona realment establert i consolidat. Moltes gràcies per venir i moltes gràcies per haver-nos convidat a l'organització, per haver-nos convidat a fer aquest concert per vosaltres avui. Un cop més, Christos Rafalides, al vibràfon. Comentar-vos també que casualment hem portat alguns CDs i que si algú a la sortida està interessat, doncs podeu trobar-los fàcilment. Cosa que no és habitual de trobar fàcilment CDs avui en dia. Us deixem un tema del gran Bobby Timmons que es diu That Dare.

0: Amb una visita al llenguatge Bob de finals dels 50s del pianista Bobby Timmons amb un dels seus estàndards, That There, Ignasi Terraza i Christo Rafalides tancaven aquest concert que inaugurava el 13 de maig passat un nou festival de jazz barceloní, el Sarrià Jazz and Blues Village 2026. Ignasi Terraza i Christo Rafalides, que han posat en comú els seus gustos musicals i el seu virtuosisme per fer-nos passar realment una bona estona. Tot agraint la feina dels nostres tècnics, d'en Marco Rutia, que va ser al Teatre de Sarrià per fer la gravació, i d'en Josep Aymí, que l'ha transformat en sessió radiofònica, ens acomiadem. La setmana que ve viatjarem fins a la ciutat alemanya de Leverkusen per recuperar els concerts de l'edició 2025 del seu festival Dies de Jazz. Us hi espero dilluns a les 11. Bon cap de setmana.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Continuarem la nostra programació ara sentint el Requiem en do menor de Luigi Cherubini en la versió dels Ambrosian Singers i la Filharmonia Orchestra. Dirigeix Riccardo Muti.

S'acaba aquí el Requiem en do menor de Luigi Cherubini, que hem sentit en la versió dels Ambrosian Singers i la Filharmonia Orchestra sota la direcció de Riccardo Muti.

0: Catalunya Música.
1: Sentim ara Wolfgang Maya i el Concertus Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt, interpretant el concert per clarinet Kehl 622 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Hem sentit el concert per a clarinet i orquestra Kehel 622 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Wolfgang Mayer, clarinet, i el Concertus Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt.
1: Catalunya Música.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Ens acompanya ara, per continuar la nostra programació, el pianista Yevgeny Kissin, que ens ofereix la sonata número 2 en si bemoll menor, opus 35 de Frédéric Chopin, una obra de l'any 1837 que es coneix també amb el sobrenom de Marxa Fúnebre.

Sentíem la sonata per a piano número 2 en si bemoll menor, opus 35 de Frédéric Chopin, obra coneguda també amb el sobrenom de Marxa fúnebre. Ens acompanyava el pianista Yevgeny Kissin.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: A Catalunya Música us convidem a sentir la setena sinfonia en la major, opus 92, de Ludwig van Beethoven, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.